Julia Faraday, soprano, i Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i sota la direcció de Lorin Maazel, ens oferien la Sinfonia Lírica, opus 18, d'Alexander Chemlinsky, una obra dividida en 7 cants sobre textos de Rabindranath Tagore.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb la cantata número d'actàleg 133 de Johann Sebastian Bach, titulada Ich freue mich in dir, m'alegro en tu. La centrem interpretada per la soprano Aurore Bucher, la contralt Pauline Bingen, el tenor Henning Kaiser i el baix Etienne de Bézieux, amb el cor de cambra de Namur i l'orquestra Lia Grémont que dirigeix Jean Tuberie.

Acabem de sentir la cantata número 133 de Johann Sebastian Bach, titulada Ich freue mich in dir, m'alegro en tu. Els intèrprets han estat la soprano Aurore Bucher, la contralt Pauline Bingen, el tenor Henning Kaiser i el baix Etienne de Vézier, amb el cor de cambra de Namur i l'orquestra Lisa Grément, que dirigeix Jean Touberry.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Köchel 453, de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de l'any 1784 que sentim en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Kyrill 453 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir el quartet de corda en fa major de Maurice Ravel, interpretat pel quartet Alban Berg.

0: El quartet Alban Berg ens ha interpretat el quartet de corda en fa major de Maurice Ravel.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Robert Schumann podrem sentir tot seguit els Estudis Simfònics per a Piano, opus 13, en la versió del pianista Daniel Blanc.

0: S'acaba aquí el recull d'estudis simfònics per a piano, l'opus 13 de Robert Schumann. Sentíem el pianista Daniel Blanc.
1: Catalunya Musical.

Ara us convidem a sentir la suite simfònica Aladdin de Carl Nielsen, interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Odense, dirigida per Thomas Beto.

L'Orquestra Simfònica d'Odense, dirigida per Thomas Beto, interpretava aquesta suite simfònica, Aladdin, de Carl Nielsen.

Ludwig van Beethoven és l'autor de l'obra que ara sentirem, el trio amb piano número 7 en si bemoll major, Arxiduc, opus 97, una obra de l'any 1811 que ens ofereix el trio Baradín.

Ludwig van Beethoven és l'autor del trio amb piano número 7 en si bemoll major, Archiduc, opus 97, que hem sentit en aquesta versió del trio Baradín en un enregistrament de l'any 84.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us proposem una selecció del ballet en quatre actes, el Conte de la Flor de Pedra, opus 118 de Sergei Prokofiev, que ens interpretarà l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Silvio Barbizo.

L'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Silvio Barbizo, ens oferia una selecció del ballet El conte de la flor de pedra, opus 118, de Sergei Prokofiev.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germont, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Encetem plegats un nou dia amb moltes ganes de compartir aquestes primeres estones. Ahir una bona remullada i avui, novament, en directe, 6:45 del matí, des de l'estudi 11. A punt ja la nostra banda sonora d'avui. I com que avui tanquem el mes de setembre, avui és 30 de setembre, avui volem acomiadar el mes amb la música de Händel. Avui us proposem començar el nostre primer temps sentint l'Al·leluia més famós de tota la història de la música. Si us ho preguntessin, quina Al·leluia triaríeu? Estem gairebé segurs que el 98% triaríeu l'Al·leluia que apareix al final de la segona part de les tres que integren el gran oratori de Händel. El Messies el va estrenar el 1742 a Dublín i aquell era l'inici de l'eternitat de la música de Händel. El Messies va ser l'obra que el va sobreviure i que sense interrupció ha continuat fins a dia d'avui. Aquest Al·leluia, per tant, és tota una institució.

0: Sense paraules, sentint aquest fragment, i mira que l'hem sentit de vegades quan comença el crescendo de les Sopranos dient allò de King of Kings, Lord of Lords. Entenem perfectament que quan aquest oratori es va interpretar després de la seva estrena a Dublín, a la ciutat de Londres, i en l'ocasió qui va poder assistir el rei Jordi II d'Anglaterra s'aixequés sentint aquest Aleluia. D'aquí aquesta tradició que encara, sobretot a Anglaterra, mantenen que quan sona l'Aleluia la gent s'aixeca. Una mica picant l'ullet en aquesta anècdota d'aquest monarca britànic, el segon de la dinastia dels Hanover. Vaja, que avui, acomiadant el mes de setembre, després de sentir aquest Aleluia amb franquesa i amb la mà al cor, podem deixar cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I efectivament, som el primer temps. Clar que si algun oient dels que ens esteu escoltant sou una mica allò Pere Punyetes que es diu popularment, si us haguéssim dit, mira, avui l'Aleluia més famós és el de Händel i no haguéssim donat més detalls, probablement més d'un de vosaltres ens hauria pogut dir allò de quin Aleluia de Händel? Sabíeu que Händel té un grapat d'aleluies repartits entre les seves obres, sobretot en els seus oratoris? Doncs mira, per si no ho sabíeu, avui us en farem una informació fefaent. Us demostrarem com Händel mereix passar a la història de la música, entre altres motius, per ser l'autor de tota una sèrie d'aleluies que, ja us avisem, ens deixaran l'adrenalina a dalt de tot. Disposeu-vos a gaudir d'un matí triomfal. I quan brindeu, a més, feu també a la salut d'aquest gran compositor que tants bons moments ens obsequia als melòmens. Primer aleluia que sentirem, una aleluia que ens porta cap als anys en què Händel, molt jove, 22 anys, va estar vivint a Itàlia, especialment ubicat a Roma, que és on va estar més temps. Encara que va fer alguna visita a Nàpols, va estar també a Florència, va sortir per Venècia, però l'etapa romana va ser la més transcendental. Allà va escriure diversos motets en llatí. Crida l'atenció el fet que Händel, que havia nascut a Saxònia, a Halle, per tant, de família luterana, que després va estar treballant un temps a la ciutat d'Hamburg, també luterana, i que de cop anés a parar just a la seu de l'Església Catòlica i que treballés per alguns cardenals vaticans i que així sorgissin tota una sèrie de cantates religioses com la que sentirem tot seguit, la cantata Sèvia Telus, aquesta cantata dedicada a la Mare de Déu del Carme. Es va estrenar el mes de juliol de l'any 1707. Doncs fixeu-vos quin aleluia més preciós que conté.

Aquest és l'al·leluia final del motet que el juliol de l'any 1707 Händel va escriure per celebrar la festa de la Mare de Déu del Carme. Vaja, quina singularitat, un compositor luterà escrivint per la Mare de Déu del Carme, i a més, ja veieu, un motet que té més d'òpera que no pas del que podríem considerar música sacra en el sentit tradicional. Aquesta era la intencionalitat de Händel, i no veieu com els hi va agradar a la Cúria Vaticana amb l'òmena que va protegir a Händel en aquells temps, en aquella dècada primera del segle XVIII. La soprano era Julia Lesneva, al costat del Giardino Armonico, dirigits per Giovanni Antonini. Era l'al·leluia final del motet Sebia Telus Inter Rigores de Händel. Bé, no gaire després, Händel va marxar d'Itàlia per anar a treballar a Hannover pel lector Georg primer, i vet aquí que a partir d'aquell moment Händel va fer una visita empesa pel mateix elector a la seva cosina, que era la reina Anna d'Anglaterra, l'última dels Stuarts. Vet aquí, doncs, que arran d'aquesta visita Händel arriba a Londres el 1710 i ja s'hi queda. I el 1711 va estrenar la seva primera òpera. Bé, la resta ja ho sabeu. I a finals d'aquella dècada va estar treballant al servei del duc de Chandos, i va ser aleshores quan Händel li va proposar al duc de Chandos de fer un oratori com el que feien a Roma. Que a Roma havien substituït, diguem, les òperes pels oratoris. Era una manera d'evitar la immoralitat que deien els papes dels arguments operístics. Aleshores, Händel li proposa al duc de Chandos de fer el mateix, però amb una singularitat: escriure l'oratori en anglès. I així, d'aquesta manera, l'any 1718, Händel escriu el primer oratori en anglès de la història de la música, l'oratori Ester.

Sí, efectivament heu pogut apreciar que aquí Händel ha fet una mica de trampa, i és que en aquest Al·leluia que acabem de sentir i que hem extret de l'oratori Ester, el compositor el que ha fet ha sigut reciclar el mateix Al·leluia que hem sentit prèviament en el motet Seviat Tellus, dedicat al dia de la Mare de Déu del Carme. S'entén perfectament. Händel havia estrenat aquest motet a Roma i aleshores, quan escriu pel duc de Chandos, no es podia ni imaginar que un dia a la ràdio pública catalana algú posaria els dos Al·leluies un al costat de l'altre i descobriríem que Händel es feia autoplagis, però vaja, perfectament justificats, perquè és un Al·leluia preciós i que a més tenia tot el sentit que el reciclés perquè el sentissin públics completament diferents. Però vaja, que sapigueu que això que acabem de sentir és una part de l'oratori més antic en anglès de la història de la música, l'oratori Ester de Händel. Però els Al·leluies no s'acaben aquí. Ja sabeu que després, el 1727, Händel ja perfectament assentat a la ciutat de Londres, el rei Jordi I li havia promès que li donaria la nacionalitat britànica. I Händel estava content amb aquest projecte. Malauradament, aquell 1727, el rei Jordi I va morir i aleshores el va succeir Jordi II. Recordeu? Jordi II, que es va aixecar sentint l'Al·leluia del Messies, doncs aquest el van coronar a l'abadia de Westminster i endevineu a qui li van encarregar els himnes de la coronació? Efectivament, a Georg Friedrich Händel. Tampoc ens ha de sorprendre. Era un dels compositors més apreciats del moment i un altre detall que tampoc podem oblidar. El rei Jordi I i el seu fill Jordi II venien de la casa de Hannover, per tant, alemany. I Händel d'on era? De Saxònia, també alemany. Per tant, aquí ja trobem una altra afinitat. La singularitat és que, com és fàcilment intuïble, en aquests himnes o anthems per la coronació de Jordi II, Händel també hi inclou alguns al·leluies.

Aquest era l'Aleluia del tercer dels ànthems per la coronació de Jordi II de Händel. Però n'hi ha més. En el segon ànthem també hi trobem un altre Aleluia.

Delicioses. Avui estem sucant pa amb els al·leluies en plural de Händel. Hem pogut sentir aquests al·leluies en la versió de The Sixteen dirigits per Harry Christophers. Aquest últim era de la segona, del segon dels himnes per la coronació de Jordi II. Això va sonar a l'abadia de Westminster el dia 11 d'octubre del 1727. Vaja, que no falta gaire per el 300 aniversari d'aquesta coronació en què van sonar aquests anthems tan preciosos de Händel i tan alhora coneguts. Poc després, el 1728, arribaria l'estrena de De Vegars Òpera, una òpera d'aquestes satíriques de l'època en què es ridiculitzava, entre altres coses, l'òpera italiana. Per tant, Händel va ser un dels afectats. Va estar tan de moda aquesta De Vegars Òpera que la gent va deixar d'anar a les òperes de Händel. Ràpidament, Händel va haver de tancar de manera abrupta la seva temporada d'òpera, arruïnat, i això va generar una crisi ben forta. Händel es va haver de reinventar i aleshores, a partir de 1732, se li va acudir recuperar, recordeu l'oratori Esther que havia escrit per al duc de Chandos, que era el primer oratori en anglès de la història de la música, doncs va voler recuperar-lo i fer-lo interpretar en una sala que s'acabava d'inaugurar feia molt poc, el Covent Garden, i aleshores anunciant a la gent que era una peça de caràcter bíblic, però que s'interpretaria en un teatre d'òpera amb la màxima delicadesa i seriositat possible, perquè la gent no s'ofengués. I així va ser com es va estrenar el 1732 Esther en la versió pública, la versió que es va estrenar perquè hi pogués anar tothom que volgués. I Händel va tenir un èxit moderat amb aquella Esther, però va pensar que aquell camí dels oratoris potser el salvaria del fracàs creixent de les seves òperes. I l'any 1733 Händel va estrenar l'oratori Dèbora. I aquest oratori, un dels primers, per tant, de Händel en anglès, doncs també té al final de la seva primera part una escena d'Aleluia. És el final de la primera part que culmina amb un gran cor de lloança a Déu i un Aleluia final.

Eren els Junge Cantorai, l'orquestra barroca de Frankfurt, dirigits per Joachim Carlos Martini, interpretant aquest cor final amb l'Aleluia inclòs de la primera part de l'oratori Dèbora de Georg Friedrich Händel. Dèbora és un dels oratoris avui potser menys interpretats del compositor, però vaja, que ens ha anat de perles en aquesta, diguem-ne, selecció que avui us estem proposant d'Aleluies Händelians. I després de Dèbora van venir més oratoris. En aquell mateix any, el 1733, però uns mesos més tard. Dèbora s'estrenava el 17 de març i Atàlia s'estrenava el 10 de juliol. El mateix any, Atàlia, just també al final de l'acte primer, Händel va tornar a recuperar la idea de tancar l'acte amb un Aleluia ben bonic, aquest.

Vet aquí aquest nou Aleluia que hem extret de l'oratori Atàlia de Handel. Hem pogut sentir la interpretació de James Bauman, contratenor de l'àrea prèvia i després de l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hotwood. És el final de la primera part, del primer acte d'aquest oratori de Handel. Bé, aquest oratori Atàlia que s'estrenava el 1733, de fet, Handel va continuar estrenant oratoris barrejant-los amb les òperes, és a dir, de tant en tant un oratori, de tant en tant una òpera. Diguem que l'oratori li permetia utilitzar cors, cosa que en l'òpera italiana no era habitual, i després l'altra gran diferència és que els oratoris li permetien els textos en anglès. Per tant, contractar cantants britànics, que eren més econòmics que els cantants italians que feien les seves òperes. Vaja, un plantejament de mercat, un plantejament econòmic el que va haver de fer Handel en aquest període

que abans hem definit de reinvenció. Un dels oratoris que va estrenar en aquesta etapa, en la dècada de 1730, va ser l'oratori Saül. El va estrenar el gener de 1739 en el King's Theatre. Està inspirat en el primer llibre de Samuel i ens narra els darrers anys de la vida de Saül, primer rei d'Israel, i l'ascensió del seu successor, el cèlebre rei David. Vet aquí, doncs, que aquest oratori, ja ho veieu a venir, oi? També inclou un al·leluia.

Uau, simplement gloriós aquest al·leluia que tanca la primera part de l'oratori Saül de Händel i que hem pogut sentir interpretat pels Geschinger Kantorei de Stuttgart i el Collegium Bach de Stuttgart, dirigits pel recentment desaparegut Helmut Rilling. La música de Händel, aquesta música realment gloriosa, glorious music, com l'anomenen sovint els britànics en al·leluies com aquest, es fa palesa. Recordeu que Saül s'estrenava el 1739 al King's Theatre. És curiós, perquè poc després s'estrenava l'última òpera de Händel, el 1740, l'òpera Deidamia, i va ser un fracàs absolut, tres representacions, a l'última hi van anar 10 persones. Händel va acomiadar-se del món de l'òpera d'una manera realment trista, i just en aquell moment va ser quan acabava de rebre l'encàrrec de visitar Dublín per fer-hi alguns concerts. El virrei britànic l'havia convidat, i Händel va dir que sí, i aquells mesos que va passar a Irlanda, doncs, li van anar molt bé, i allà va ser on va proposar amb finalitats benèfiques l'estrena de l'oratori El Messies. Es va estrenar el 1742, va ser un èxit tan gran ja a Dublín que es va haver d'interpretar dues vegades més, i Händel va tornar amb el seu ànim recuperat i amb ganes de tornar a lluitar pel públic londinenc. I a partir d'aquí serà quan Händel continuarà fent oratoris. Les òperes, naturalment, ja havien quedat descartades. De fet, quan Händel va morir, segurament ho va fer pensant que les seves òperes ja no es tornarien a interpretar mai més. Per contra, els oratoris el mantenien viu en la memòria dels britànics. Així doncs, un dels oratoris, el 1746, un dels més exitosos, va ser Judas Macabeu. Judas Macabeu va sorgir just arran de la batalla de Culloden. Sabeu que hi va haver un aixecament per part dels Stuart, que estaven en contra dels Hanover, consideraven que ells eren els hereus legítims de la corona britànica. Els Stuart, recordeu que eren escocesos, i aleshores van aixecar una guerra civil que es va acabar el 16 d'abril de 1746 a la batalla de Culloden. El duc de Cumberland va derrotar de manera definitiva els clans escocesos, i per celebrar-ho, Händel, que òbviament estava del costat reialista, al costat de Jordi II, va escriure aquest oratori Judas Macabeu, on també per enèsima vegada hi trobem, aquest cop al final de la tercera part, un al·leluia.

Aquest era el final de la tercera part de l'oratori Judas Macabeus. L'hem pogut sentir, aquest al·leluia final, per diferents cors units, diferents cors britànics i al costat de l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Johannes Somery. És a dir, aquí hem pogut sentir aquest oratori que Händel va escriure arran de la victòria de la batalla de Culloden. Aquell mateix any, el 1746, una mica abans, Händel havia escrit un altre oratori, un oratori una mica peculiar, De Occasional Oratorio, és a dir, l'oratori ocasional. Per què ocasional? Perquè Händel va escriure aquest oratori per insuflar esperit patriòtic just en els moments previs a la batalla de Culloden, que acabaria amb la victòria reialista, la victòria de Jordi II, sobre les aspiracions jacobites dels escocesos. I vet aquí, doncs, que per mantenir l'ànim, Händel, pocs mesos, perquè l'ocasional es va estrenar al febrer de 1746, i Judas Macabeus l'abril. Estem parlant de 2 mesos de distància. Doncs 2 mesos abans havia sonat a Londres aquest oratori, del qual endevineu que sentirem?

Seguim amb música gloriosa, certament, aquests al·leluies que estem compartint avui. Acabem de sentir l'al·leluia d'un dels oratoris menys coneguts de Händel, aquest al·leluia amb l'ària prèvia de tenor, John Mark Insley, amb el cor del New College d'Oxford i el King's Concert, dirigits per Robert King. Hem pogut sentir el final de la segona part del Occasional Oratorio, l'oratori ocasional de Händel, un oratori que, com Judas Macabeus, es va estrenar en els temps de la guerra entre escocesos i reialistes britànics. Vet aquí, doncs, la música de Händel farcida d'al·leluies que avui estan alhora farcint també el nostre primer temps a Catalunya Música. Compte que encara no s'han acabat, encara n'hi ha més. Per exemple, l'any següent, el 1748, va ser quan Händel va estrenar al Covent Garden l'oratori Joshua. Aquest oratori també inclou un al·leluia precisament després d'un duet, i és el fragment que sentirem d'aquest oratori, el primer que Händel va estrenar ja després d'aquesta etapa de guerra civil entre escocesos i reialistes britànics.

Aquesta vegada el text d'Aleluia era la part final, més curtet, però igualment brillant. Era precisament el que acabem de sentir, aquest Aleluia, hem sentit el duet i cor final de l'oratori Joshua de 1747, versió del cor de cambra de Malbron i l'orquestra de la cor de Hannover, dirigits per Jürgen Budai. La música de Händel, els Aleluies de Händel avui, els protagonistes d'aquest primer temps a Catalunya, música. Bé, l'últim oratori que va escriure Händel, de fet podríem dir l'última gran obra que va compondre Händel, va ser l'any 1751, l'oratori Jefta. Va ser ja afectat de catarates, tenia dificultat per treballar, fins i tot va tenir algunes interrupcions en el treball i va esdevenir l'última composició completa del compositor. Però això va ser el 51, però temps més tard va decidir tornar a revisar el primeríssim oratori que havia escrit. El primer oratori Händel el va estrenar a Roma i es titulava Il triomfo del tempo e del disinganno. Va ser l'any 1707. I vet aquí que aquest oratori Händel ja l'havia fet interpretar a Londres el 1737, però finalment va decidir fer una última revisió i traduir-lo a l'anglès. I aquesta obra, aquesta última revisió, es va estrenar el 1757. Vaja, 2 anys abans de la mort del compositor. I, òbviament, en aquest oratori també hi trobem el seu acte tercer, un Aleluia, que serà l'últim dels que us estem proposant avui.

0: Probablement aquest Al·leluia que acabem de sentir i que és, de fet, el final de l'oratori El triomf del temps i del temps i de la veritat, és probablement l'últim oratori en què Händel hi va poder sentir-hi un dels seus Al·leluia just abans de la seva mort, 2 anys més tard. Aquest Al·leluia ens l'interpretaven els membres del conjunt barroc orquestral coral Ludus Baroque, dirigits per Richard Neville Toole. Així completem aquest recorregut per Al·leluies de Händel. Ara només us queda anotar el vostre manual de bons malhòmens que quan us preguntin quin el famós Al·leluia de Händel, haurem de rumiar una mica, o potser no tant, per respondre, perquè no només té el famosíssim del Messies, sinó que ja veieu que de música gloriosa Händel en té molta, i en forma d'Al·leluies també. Així, amb aquests Al·leluies, estem acomiadant el mes de setembre, el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I efectivament avui volem acomiadar el primer temps amb la música dels germans Fanny i Félix Mendelssohn i diguem que hem aprofitat l'excusa d'un disc que va aparèixer publicat ja fa un temps de la firma discogràfica Alfa i que està dedicat precisament als quartets per corda dels dos germans. Ja sabeu, nascuts tots dos a la ciutat d'Hamburg però que van créixer a Berlín on es van formar musicalment. Després Félix aniria a viure a Leipzig i Fanny es quedaria a la casa familiar molt a prop de la plaça de Potsdam. I vet aquí que aquest disc, un disc que protagonitzen els membres del quartet Esmé, és un disc que l'han titulat Nui. Nui, una paraula coreana que vol dir germana. Així doncs, aquest és el tercer que aquest grup publica amb la discogràfica Alfa i que està dedicat precisament en aquests quartets dels dos germans. Primer sentirem un tast del quartet en mi bemoll major de Fanny Mendelssohn. Sentirem aquest fragment inicial.

Així comença el quartet per corda en mi bemoll major de Fanny Mendelssohn. Amb aquest deliciós moviment, aquest deliciós adagio que hem sentit tal com l'han enregistrat els membres del quartet Esmé per la firma discogràfica Alfa. Aquest quartet té un punt commovedor i és que sabem que és de les últimes obres que va escriure Fanny Mendelssohn l'últim any de la seva vida, el 1747. Ella moriria el mes de maig i aleshores la notícia va arribar al seu germà, Fèlix, que va tenir un disgust enorme. I la reacció del seu germà va ser escriure el seu darrer quartet, el quartet número 6, l'opus 80, el quartet en sol menor. Per tant, un quartet escrit el mateix any que el que acabem de sentir.

Una obra clarament dramàtica, desolada, la que va compondre Mendelssohn en saber de la mort de la seva estimada germana Fanny. Va ser el maig de 1747. Va ser aleshores quan, poc després, Mendelssohn va escriure aquest quartet que acabem de sentir. De fet, n'hem sentit el quart i últim moviment, Finale Allegro Molto, quartet opus 80, una de les obres transcendentals, inusitadament transcendentals, de Mendelssohn, el seu quartet en sol menor. L'hem sentit en aquesta preciosa versió del quartet Esmé, un disc en el qual doncs, hi ha els dos últims quartets de Fanny i de Félix Mendelssohn, posats junts sota el títol de Nui, que en coreà vol dir germana. Bé, aquest disc es complementa amb l'obra d'una compositora coreana de 44 anys, aquesta compositora coreano-americana anomenada Yuri Seo. Yuri Seo inclou una pàgina escrita pels membres del quartet Esmé, una partitura que traduïda vol dir el riu al final de la ment. Sentim aquesta pàgina per quartet de corda de Yuri Seo amb la que arribarem al final del nostre primer temps d'avui.

0: Així sona la música de la compositora coreano-nord-americana Yuri Seo, de 44 anys, aquesta pàgina per quartet de corda, El riu al final de la ment. És una partitura inspirada en una cançó tradicional coreana, una reflexió en definitiva a l'entorn de la imatge poètica i introspectiva sobre la memòria, la nostàlgia, el paisatge de la infantesa, la llar d'on venim tots plegats. El riu actua com una metàfora del flux de la consciència i del record. És el disc Nui que ha publicat el quartet Esme per la firma discogràfica Alfa ja fa un temps i que avui ens ha servit d'excusa per arribar al final del nostre primer temps. I tornem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb biaix, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

Hi ha rellotges que semblen espatllats, moments que semblen fora de sincronia i que després, amb el pas del temps, doncs, prenen un altre sentit. Sol passar, per exemple, amb persones que en un moment de la vida doncs, van practicar un esport o van aprendre a tocar un instrument i per diverses raons doncs, allò va quedar al calaix. I de vegades passa que un bon dia dius, ostres, i si hagués estudiat més? I si ho torno a provar? I clar, t'hi poses i et sents com un principiant absolut. Doncs pel que sembla s'ha pogut demostrar que aquesta sensació és tan sols la trampa inicial, que si superem aquesta primera fase de sentir-nos una mica sapastres, el cervell és capaç de tornar a recórrer els camins que un dia va traçar amb molta més rapidesa que si ho féssim de cap i de nou. En diuen l'estalvi del reaprenentatge.

0: Contracorrent.
1: Bon dia, avui és dimecres 30 de setembre. Seguim el fil que ens ha deixat el nostre company Joan Vives amb el seu primer temps i arrenquem aquesta nova edició de Tots els matins del món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal?
2: Avui bé.
1: Bé.
2: Sembla que no plourà, no?
1: No, sembla que no.
2: Ja va ploure tota l'aigua que havia de caure.
1: Doncs sí, ens posem en marxa amb aquesta nova edició del programa i va, presentem continguts.
2: Doncs molta música, ja ho sabeu, en aquestes 3 hores, però també en aquesta primera hora serà quan farem una nova entrada en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Viola Concertos from Berlin, un àlbum que interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Pramzola, des de la viola. Un àlbum que ha publicat també amb el seu segell Audax Records. I arribarem a les 9 amb l'Eulàlia Febrer, que com cada 15 dies unirà música i videojocs. A la segona hora, més música, fins a arribar a la conversa que avui tindrem des de la delegació de Lleida amb l'escultor, pintor i dibuixant argentí Miguel Ángel González. Va néixer a Sant Nicolás l'any 1940, però ja fa 35 anys que viu a Lleida. I a la tercera hora, més música també, fins a arribar al moment en què entri a l'estudi la Maria José Anglès, que ens parlarà d'òpera.
1: Ens parlarà d'òpera i ens portarà algun objecte, com
2: que no
1: sempre,
2: sabem quin serà,
1: que no sabem quin serà.
2: Perquè i se l'amaga.
1: Sí.
2: Fins l'últim moment no el treu a la taula.
1: No el treu, a més el fa sonar davant del micròfon, per tant, sempre ens queda aquella sensació de què? Què està passant? Però bé, sempre surt bé amb ella. L'esperem, doncs, de cara al final del programa. Gràcies, Esther, pel resum. I bé, ja que avui és 30 de setembre, doncs hem volgut que la selecció musical reculli algunes de les peces que hem anat presentant al llarg del mes, que han estat moltes i variades. Així, i com ho deia, més amb la repetició que el cervell assimila la novetat, ens dedicarem a recuperar alguns d'aquests moments musicals per anar fent créixer la nostra base de dades personal i començarem amb la peça de les 8, que avui arriba amb Gabriele Bagnati, un nom que destaca per les seves interpretacions d'arranjaments contemporanis de grans melodies del passat, com és aquest el cas d'aquesta que sentirem, el Poco Allegretto de la Tercera Sinfonia de Brahms. L'arranjament és de Jan-Peter Klopfel i es proposa anar a l'essència, allà on res no és sobrer.

0: Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entradesauditori.cat.

El ressò de la Gran Cambra de Franz Schubert ens ha acompanyat durant aquests minuts en aquesta selecció que avui recull alguns dels millors moments musicals que hem viscut en aquest mes de setembre. I així hem volgut recuperar aquesta gravació de finals dels 80 de l'Octet de Schubert. Música creada, doncs, lluny dels artificis tecnològics i digitals de la nostra era. Aquest era l'Allegro Vivace, interpretat per un conjunt on hi trobàvem, entre d'altres, a Gidon Kremer, Tabea Zimmermann i Aloys Posch. Resseguim, doncs, el fil de les gravacions que hem compartit aquestes darreres setmanes i viatgem uns anys més enrere en el temps per aterrar el repertori de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hi ha per triar i remenar, però ara ens quedarem amb un dels moviments del seu concert per oboè i orquestra, el rondó amb què acaba l'obra i que aquí interpreta Alexei Ogrinchuk com a solista, acompanyat de l'Orquestra de Cambra de Lituània.

Una de les novetats discogràfiques que hem anat tastant en aquests dies de setembre ha estat el disc 40 graus, 48 graus nord, Caldara, de Venècia a Viena, del conjunt de Banshees. I és en aquest àlbum que es troba aquesta sonata sobre la Mònica, una composició fantàstica de Biagio Marini, un dels grans noms del violí de principis del barroc. Aquesta peça es basa en una cançó popular a Europa en aquells anys, la Mònica, i precisament d'aquesta connexió entre la música antiga i la tradicional neix també l'últim disc dels Formentiqua. Es titula De Sopitu i inclou aquestes folies gallegues i romance de ciego amb la veu de Pablo García López.

I és clar, no podien faltar en aquest mes de setembre ni cada hora de programa vaja la música de les compositores. Una de les descobertes d'aquestes darreres setmanes ha estat aquesta, Let's Sigan dans la Lune, una cançó escrita per una formació poc habitual, com és soprano, violí i piano, per la neerlandesa Rosie Wertheim. Aires onírics i impressionistes gràcies a una creadora sorprenent i trencadora en aquells anys inicials del segle XX, ja queda segur i tornarem.

0: Dos minutets que passen de 9:15 del matí i tercera immersió que fem amb l'àlbum de la setmana, Viola Concertos from Berlin, que interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Premzola, des de la viola.
1: I el tercer compositor que trobem en aquest disc és Ignaz Mara, que, a diferència dels altres compositors representats, no va ser un violinista que hagués trobat en la viola una possibilitat. Ignaz Mara va ser violoncel·lista, va néixer a Bohèmia, va arribar a Berlín el 1742 i va formar part de l'orquestra de la cort prussiana. Durant la seva joventut se'l va considerar un virtuós del violoncel que sabia commoure els oients amb el seu so i el seu estil. Per tant, no és estrany que en el seu concert per a viola en mi bemoll major la qualitat vocal de l'instrument solista passi a primer pla. I encara hi ha un altre detall. Igual que en el concert de Johann Gottlieb Graun, en el moviment lent, el largo, les cordes de l'orquestra toquen amb sordina. Per tant, és com si tota l'orquestra baixés la veu per deixar parlar la viola. I potser aquí hi ha una de les idees més boniques de tot aquest projecte de Premzola i l'ensemble Diderot, que és reivindicar la viola no significa convertir-la necessàriament en un instrument espectacular. De vegades, només significa simplement escoltar-la. Mm-hmm. El concert s'estructura en tres moviments amb les indicacions de temps, allegro moderato el primer, largo el segon i allegro el tercer. I com que és primer enregistrament mundial, Maria, i els moviments són de poc més de 3 minuts, el sentirem tot.
0: Em sembla perfecte.

0: Realment tota una descoberta, aquest repertori i el so de la viola dins d'aquestes obres. Primer, enregistraments mundials, com és el cas d'aquesta que acabem de sentir, el concert per viola en mi bemoll major d'Ignaz Mahler, que l'ensemble Diderot, liderat pel seu fundador Johannes Premzola, des de la viola interpreta en aquest disc. I, Esther, m'agradaria recordar aquesta frase de Premzola, que trobo que és encertadíssima i en aquest cas que funciona molt bé, que no cal, per reivindicar la viola, convertir-la en un instrument espectacular.
1: Exacte.
0: No cal fer el que no és, sinó simplement amb escoltar-la i descobrir-ne els matisos,
1: ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou, i tant. Uh-huh.
1: Un àlbum que va sortir al mercat discogràfic fa ben poc, el 18 de setembre, i que, a banda d'aquest concert, dels 5 que interpreten, n'hi ha 3 més que també són primers enregistraments mundials. 2 de Markus Heinrich Grauel, ahir precisament en sentíem un, i una mostra, i un de Karl Heinrich Hermann Benda. 5 concerts que pertanyen a l'arxiu musical de la Singakademie de Berlín. Mm-hmm.
0: Doncs encara demà i demà passat continuarem descobrint aquests repertoris. I ara, quan són 9:15 del matí, és moment de dir bon dia a Eulàlia Febrer.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Estàs preparada per encetar nova secció dedicada a la música i als videojocs?
2: Tot preparadíssim, com sempre.
0: Doncs vinga, va.
2: A veure, és que avui porto un programa una mica a lo 4:33 de John Cage.
0: Ostres, fins ara... això vol dir silenci i pauses això... incòmodes?
1: Ai, ai, ai.
2: Sí i no. Fins ara, en aquesta secció, hem parlat molt de música, hem parlat de peces, de compositors, arranjaments, adaptacions, el que vulgueu, no? Uh-huh. I avui volia proposar-vos de pensar a l'altra cara, el que passa quan la música s'atura. Uh-huh. Quan el que fa expressiu un joc és precisament fer sonar el silenci. I aquí la part important és fer sonar el silenci. He titulat el programa Al fons de l'espai ningú no sent la música, que és un guiny obvi al lema de la pel·li d'Alien, però també apunta a un cas d'estudi central del que us vull parlar, un joc que el que ha fet és convertir el silenci en un dels seus recursos expressius més potents. És un joc que es diu Dead Space, i bueno, el van publicar l'any 2008 Electronic Arts, desenvolupat per Visceral Games, i la música és de Jason Graves.
0: Doncs ja veurem què va fer Jason Graves per jugar tant amb el silenci i com ens acabarem d'entendre això de fer sonar el silenci, que és una cosa que en la vida real, doncs, de vegades tenim com aquesta sensació de poder parar l'orella i descobrir altres matisos, però en ràdio de vegades és difícil, eh? Però vaja, comencem pel joc en si. De què va exactament aquest Dead Space?
2: És un joc de survival horror, és a dir, de terror de supervivència, en tercera persona, ambientat a l'espai. El protagonista es diu Isaac Clarke i és un enginyer que viatja a una nau minera que es diu USG Ishimura, i aquesta nau orbita un planeta i ha de reparar els seus sistemes. Quan arriba, descobreix que la nau ha estat invadida per unes criatures que es diuen necromorfs, que són uns cossos alien reanimats, no? Veieu aquí els paral·lelismes amb Alien.
1: Sí, sí.
2: I ha d'anar recorrent els passadissos de la nau cercant una forma d'escapar. Llavors, hi ha un ludomusicòleg britànic, Mark Sweeney, que li va dedicar un capítol l'any 2016 que ja assenyala aquest paral·lelisme amb Alien, la pel·lícula de Ridley Scott del 79. Amb tot això, la nau abandonada, el protagonista sol amb aquestes criatures, aquesta estètica claustrofòbica, i fins i tot els compositors es connecten. Que això és una cosa que, bueno, que va ser el que em va fer decidir-me una mica per parlar-vos d'això, perquè Jason Graves havia treballat prèviament en Goldsmith, el compositor d'Alien.
1: Uh-huh. Va, doncs, Eulàlia, què et sembla si per situar-nos una mica sentim un fragment de la banda sonora?
2: Fantàstic.

0: La veritat, Olali, és que és una mica inquietant aquesta música, eh? Una mica o molt, gairebé no diries que és melòdica.
1: Sí, i aquí és on, precisament aquí és on comença l'interès del cas. Sweeney el que argumenta és que Graves no es va limitar a copiar el llenguatge de terror de Hollywood, sinó que va anar a cercar les fonts a l'avantguarda musical modernista europea dels anys 50 i 60. Llavors menciona tres compositors polonesos, Penderecki, Lutosławski i Górecki, que ja havien desenvolupat tècniques d'escriptura aleatòries, que recordem que la música aleatòria és una música on el compositor deixa marges d'atzar, no? Dins la partitura, i els intèrprets tenen instruccions, però l'ordre exacte o el moment concret queda obert de les notes. Llavors, aquesta indeterminació genera textures dissonants, molt gestuals, que Hollywood ha acabat associant o va acabar codificant en el seu moment com a sons de por. I segons Sweeney, la música de Graves per Dead Space fa servir aquest vocabulari, precisament, no? Glissandi de cordes, clústers d'instruments de vent metall, moltes textures indeterminades, però l'aplica dins d'un sistema dinàmic. La partitura es reordena en temps real segons el que fa el jugador. Això ja ho hem mencionat, no? A vegades que en els videojocs, en ser un medi interactiu i dinàmic, el que fa és que la música, en part, la fem nosaltres moltes vegades. I això, a més, torna a apropar-lo a les intencions originals de l'avantguarda, al compositor, que cercava justament una música que no fos mai idèntica.

0: És curiós, Eulàlia, com aquests recursos, no, de la música d'avantguarda, aquest glissandi que comentàvem, aquesta aleatorietat, sí que la identifiquem ràpidament amb aquesta sensació de que alguna cosa no gaire bona està al girar la cantonada, eh? Aquesta peça ambiental, a més, porta un títol que m'encanta, perquè no és Fly Me to the Moon, que és l'estàndard que tots coneixem, sinó Fly Me to the Aegis 7 Moon, porta'm volant a la lluna d'Aegis 7, i ja sabem que això no anirà bé. Però, escolta, el programa d'avui va del silenci, ens has dit. On hi entra, això?
1: Clar, aquí entrem en el debat pròpiament. Sweeney, el que veu és que Isaac Clarke, que el protagonista del joc, és un personatge silenciós, el primer joc, perquè ja, bueno, és una petita saga. Uh-huh. Llavors, aquest Isaac no parla mai, normalment no li veiem la cara, porta un casc gairebé sempre, i Sweeney parla del silenci d'Isaac i argumenta que aquest silenci crea el que ell anomena un buit auditiu expressiu dins la narrativa del joc, que al final s'omple de diverses maneres, amb música, amb efectes sonors, amb els missatges per l'intercomunicador dels companys d'Isaac. Però el més interessant és que Dead Space, la frontera entre música i efecte sonor, sovint es dissol, és bastant borrosa. Podríem dir que la textura de clúster de cordes, de penderecki i el soroll d'una porta metàl·lica que grinyola tampoc són tan diferents, no? A vegades.
0: Sí, és així.
1: Llavors, el jugador no sempre pot distingir si el que sent és partitura o ambient, és intencionat, no ho és, i això afegeix tensió. Sweeney assenyala que la música electrònica del segle XX ja havia fet aquest treball, a més. Vull dir, ell ho té claríssim, també, la relació que hi ha, i la podem veure sobre paper. Ens diu John Cage, Schaeffer, el mateix Stockhausen, uh-huh, van explorar la frontera entre so musical i so quotidià. I Dead Space aplica el mateix principi, però amb un objectiu pràctic, que és mantenir el jugador com desorientat, que no pugui anticipar quan hi haurà un ensurt, quan és només so d'ambient, quan no ho és...
2: Uh-huh, però encara, a Eulàlia, no m'ha arribat el silenci pròpiament dit.
1: Sí, ara hi arribem.
0: Tenim moltes ganes de venir.
2: Sí,
0: ja,
2: no?
0: Sí.
1: Al joc hi ha uns passatges concrets, molt aclamats, on Isaac ha de travessar unes zones de la nau que han quedat despressuritzades, és a dir, sense aire. I com que les zones sonores necessiten un medi per propagar-se, en el buit no se sent res. Llavors, els dissenyadors del so del joc porten aquesta veritat física a les últimes conseqüències, i quan Isaac obre una porta de pressió i l'aire marxa, els sons de fora són literalment xuclats cap a fora, amb l'aire. La música exterior s'apaga, els efectes ambientals s'apaguen i el jugador es queda en un silenci gairebé total.
0: Gairebé, però no del tot.
1: No, aquí ve la que dirien la genialitat una mica, perquè no és un silenci absolut. I Sweeney fa una connexió amb John Cage, que no podia ser d'altra forma, uh-huh, amb aquella experiència del 1951 a Harvard, dins una cambra anecoica, que segur que molts oients ja saben quin és.
2: Sí.
1: Una càmera anecoica és aquesta habitació completament aïllada de so, no? Cage allà dins, quan es va posar dins aquesta cambra, a Harvard, esperava sentir el silenci, per dir-ho d'alguna forma. Però el que va sentir van ser dos sons, un d'agut, que era la seva pròpia circulació sanguínia, i un de greu, que era el seu sistema nerviós. O al revés, una de dues. La qüestió és que va sentir com dues freqüències, diguem-ne. Uh-huh. I Cage em va treure una conclusió gairebé filosòfica, que el silenci absolut no existeix, sempre queda el so del propi cos. Llavors, Sweeney argumenta que Dead Space replica aquest fenomen i que quan l'aire desapareix, els sons de fora es perden, però queden els sons interiors del vestit d'Isaac. És a dir, la seva respiració amplificada, els batecs del cor, uh-huh, els xiu-xiuejos del propi equip... Són sons que esdevenen, citant a Sweeney, una expressió carregada de perill inherent i de precarietat de la seva situació. Llavors, si us sembla, escoltem com sona això. Com és aquest silenci que no és silenci, no? Aquest silenci que sí que podem sentir. Quan Isaac obre una porta, l'aire surt i només queden els sons tecnològics i els seus propis sons dins del seu propi equipament.

0: funciona, eh? Eulàlia, ho estàvem dient aquí fora de micròfon. Sí, sí. És molt inquietant aquest moment en què el so es desfà i queda un so residual, no, al final?
1: Sí, sí, sí. És com, literalment, que només s'escolta el so d'ell i, a més, dins aquest embotament, no? Uh-huh. I aquest fenomen inquietant és la conclusió teòrica més forta de Sweeney, precisament. Ell argumenta que aquestes escenes són el que diu encarnació, en anglès embodiment, en el seu sentit més literal. El jugador no només veu el perill del personatge, el sent, el propi cos. Per això d'encarnació, no? En el propi cos. Uh-huh. Perquè els únics sons que li queden són els sons corporals. La música s'ha esvaït, però el que la substitueix no és el silenci en un sentit abstracte, sinó la consciència aguditzada de la pròpia mortalitat, pròpiament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Sweeney diu que aquesta és potser la representació sonora més eficaç, que precisament és el que estaven comentant, no? D'allò que un jugador pot sentir davant un perill fictici, però que sigui immersiu.
2: Uh-huh. Llavors, en aquest cas, demostra perfectament que el silenci als videojocs no és absència de disseny sonor, sinó una tècnica activa.
1: Exacte. El cinema, el silenci sol funcionar com a pausa, un moment on la banda sonora es retira per uh-huh. deixar respirar l'escena, però els videojocs, on el jugador espera una retroalimentació sonora constant a les seves accions, el silenci sol ser més actiu, gairebé agressiu a vegades, no? Ens diu, aquí no hi ha res que protegeixi. I Dead Space és un cas paradigmàtic, però tampoc és l'únic. Podem pensar en jocs que hem tractat al programa, per exemple, Journey, d'Austin Wintory, que és aquest que va quedar nominat del Grammy. Allà el silenci és contemplatiu, per exemple, no terrorífic, no? Uh-huh. Plague Tale també el silenci esdevé mecànica del joc, perquè fer soroll atrau el perill. Bé, cada joc l'ha treballat de manera diferent, però tots comparteixen aquesta idea que el silenci no és absència, és un gest.
0: I escolta, hi ha un cas que ara em ronda pel cap i que crec que encaixa perfectament amb tot això que estàs explicant. És Alien Isolation, no?
1: Exacte, és el cas perfecte i que tanca gairebé literalment el cercle del que hem obert avui, perquè hem començat comparant Dead Space amb l'Alien de Ridley Scott, no? Uh-huh. Explicant que Jason Graves havia treballat amb Jerry Goldsmith i... Bé, el 2014, l'estudi britànic Creative Assembly va publicar aquest joc, Alien Isolation, que és una saga també. Alien té... Igual que té moltes pel·lis, té molts de videojocs.
0: Molts videojocs, està molt
1: sí.
0: bé, això.
1: I la banda sonora la va fer un duo que es diu The Flight, format per Joe Henson i Alex Smith, i juntament amb Christian Henson. I van fer una cosa molt xula. Van desmuntar, entre cometes, els temes originals de Goldsmith per identificar-ne els senyals musicals principals, diem, i la van ampliar, la van variar per omplir les moltes hores que dura un joc, perquè, bueno, no és el mateix, no, que una pel·lícula que comença i acaba, ja ho sabem. Uh-huh. Llavors, un detall, a més, és que ho van gravar amb l'Orquestra Nacional Filarmònica, que és exactament la mateixa orquestra que havia gravat la banda sonora original de la pel·lícula el 79.
0: Molt curiós, eh? I el joc, a més, el jugador encarna algú de la família Ripley.
1: Sí, a més, encarna Amanda Ripley, que seria la filla d'Ellen Ripley de la saga cinematogràfica. Llavors, ella apareix sola a una estació espacial habitada per un únic xenomorf, sabeu, aquelles... espècie d'aranyes.
0: Sí, sí, són molt macos.
1: Que després creix i ja tu et trobes l'alien gran i no és una horda com els Dead Space. Aquí ve el gir de disseny més celebrat del joc que ens porta de nou al tema del silenci. Aquest xenomorf té una intel·ligència artificial que reacciona al so. Si el jugador corre, la criatura sent els passos. Si dispara, sent el tret. Si obre un armari fent soroll, ho sent. I fins i tot hi ha versions del joc que permeten activar la detecció per micròfon. Així que si el jugador es posa a parlar mentre juga, si tus, la criatura pot detectar i venir a buscar-lo.
0: Això no podríem tenir aquí. Aquí no podríem tenir cap xenomorf d'aquests amb tanta intel·ligència auditiva.
2: Vaja, que això vol dir que el silenci deixa de ser un recurs expressiu i passa a ser una condició de supervivència.

0: Exactament és el que et pot matar.
1: Ostres.
2: Això de que el silenci és condició de supervivència ho tenim molt malament, Esther,
0: sí.
2: Tu i jo.
0: Però vaja.
2: Va, escoltem un fragment d'aquest videojoc on aparegui alguna cita a la banda sonora de Goldsmith.

0: És molt interessant sentir aquesta continuïtat amb l'atmosfera sonora de la pel·lícula.
1: I és fascinant musicalment, a més, perquè Henson i Smith no van tractar Goldsmith com una vitrina de citacions. És un vocabulari, realment, el que fan, no? Amb el que continua escrivint. Llavors, la partitura original de Goldsmith ja bevia de l'avantguarda europea, igual que abans el que dèiem en Graves, no? Amb les cordes preparades, les tècniques exteses, textures dissonants, i el joc estén aquest vocabulari amb tot el que ha après del llenguatge del terror dels anys 70, des dels anys 70 ençà. Sweeney, curiosament, va publicar el seu capítol el 2016 i no analitza Alien Isolation, però tot el marc teòric que ell posa sobre la taula per Dead Space aplica gairebé sense retoc aquest joc. També.
2: Per acabar, ens quedem amb el capítol de Sweeney com a marc general?
1: Jo diria que sí. La conclusió que ell treu és que Jason Graves, quan va anar a estudiar Penderecki, Lutoslawski i Gorecki, no estava fent un exercici erudit d'homenatge, sinó que realment estava recuperant eines expressives originals d'una música que Hollywood havia convertit en cliché, pràcticament. I quan les aplica Dead Space dins un sistema dinàmic, que al final el que fa és reordenar la partitura segons l'acció, aconsegueix una cosa que a la mateixa avantguarda li resultava difícil, que és fer amb aquesta música un vehicle emocional. Sweeney tanca dient que això problematitza curiosament l'actitud tradicional de l'avantguarda respecte a les cultures de masses, perquè un joc de terror comercial acaba sent un dels espais on el llenguatge modernista del segle XX segueix viu i en troba un nou públic, no?
0: És molt interessant tot això, Eulàlia. I mira, ara mentre et sentíem parlar, és molt curiós, no sé si tindràs present, ahir justament vam tenir aquí l'estudi l'Estel Blay. L'Estel Blay és enginyera aeroespacial i està preparant, serà la comandant d'una missió tripulada de simulació de viatge cap a Mart. Per tant, ens parlava de l'aïllament extrem al que estaran sotmeses les integrants de la tripulació i que avui ens hagis portat justament aquest tema. Jo li preguntava ahir si hi hauria música i ella ens va parlar de que es posarien unes playlists i que podrien sentir totes les músiques de totes les participants. No sé si s'assembla gaire i millor que no s'hi assembli a tot
1: que
0: el que
1: hem posat aquesta. Avui, en qualsevol cas, que sigui una que no sigui Dead Space.
2: Exacte.
0: Això mateix.
2: Sí, sí.
0: Doncs gràcies per aquesta aproximació.
1: A vosaltres.
0: I ens acomiadem amb un fragment del tema principal de Dead Space amb música de Jason Graves.
2: Gràcies, bon dia.
1: Adéu.

0: Catalunya Música. Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
5: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
6: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
7: Són les 9 i 10 minuts del matí. Continuem endavant avui, 30 de setembre, amb aquesta selecció musical en què recollim algunes de les gravacions que hem compartit amb vosaltres al llarg d'aquest mes. I ara ens quedem amb una de les peces de nova creació que ens han sorprès més gratament. Es tracta del concert per piano Limina, de l'irlandès Donaghy Dennehy. La gravació va publicar-se els últims dies d'agost, tot i que l'obra va estrenar-se l'any 23, i en aquesta partitura l'autor explora la idea de la corporalitat en la música. Ens sentirem el segon moviment, titulat Pit, en què la melodia ocupa el centre i el piano transforma un cop rere un altre un fragment d'un In nomine del segle XVI. Sentim doncs aquest concert, Limina, de Donaghy Dennehy, amb la pianista a qui el va dedicar, Elisa McCarthy, i l'Orquestra Sinfònica Nacional d'Irlanda, dirigida per Ryan McAdams.

Eliza McCarthy era la solista d'aquest concert, Limina, una obra escrita l'any 23 per l'irlandès Donagha Dennehy. I aquest era el segon moviment, Pete. A la McCarthy l'acompanyaven els membres de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda, dirigits per Ryan McAdams. Últim dia de mes i continuem rescatant algunes de les peces que ens han acompanyat en aquestes setmanes, com és el cas d'aquest arranjament del preludi de Le Tombeau de Couperin, música de Maurice Ravel, vist a través dels ulls del percussionista Frank Tortillé i les cordes del quartet de Vicent.

De manera orgànica, després de la música de Ravel, hem aterrat a la de Rita Stroll, compositora i pianista francesa, autora d'aquest quartet de cordes. N'hem sentit el segon moviment, un tema amb variacions tranquil, que desperta la imaginació i que aquí interpretava el quartet d'Outillet, en un dels discos que reivindica el llegat oblidat d'aquesta autora. I ara, doncs, una petita delícia per la veu, l'ària Torna-mi a vaguejar, de Georg Friedrich Händel. El timbre cristal·lí la porta Maria Bayo, que aquí he acompanyat pel conjunt barroc Capriccio Stravagante, l'interpreta dirigida per Skip Sempe.

0: Torna-m'hi a baguejar, música de Georg Friedrich Händel i la veu de Maria Bayo. Avui és la pista que ens permet d'avançar fins a la conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui, a Tots els matins del món, volem conèixer la persona que hi ha al darrere d'unes escultures que sovint impressionen per la seva dimensió, però que, sobretot, busquen parlar-nos de l'ésser humà. Es tracta de l'escultor, pintor i dibuixant argentí Miguel Ángel González, que va néixer a Sant Nicolás l'any 1940, però que ja fa 35 anys que viu a Lleida. Ja porta més de 60 anys de trajectòria amb una obra escultòrica que destaca pel domini del ferro, l'acer, la pedra i la fusta i per la seva especialització en l'escultura de gran format que podem trobar en espais públics com de Catalunya, l'Argentina i Andorra. Bon dia, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias por haberme invitado. Espero que no se arrepientan.

0: Catalunya Música.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
4: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
0: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
5: La clàssica no és un luxe, és oxigen. Tots els matins del món.
6: Doncs són les 10 i un minut, Esther. Déu-n'hi-do, quantes realitats diferents, quantes maneres d'entendre la música, l'art, i que bé, no?, poder passar d'una a l'altra amb els nostres convidats i també amb els nostres col·laboradors, que, per cert, encara ens en queda una col·laboradora.
7: Doncs sí, la Maria José Anglès, que ens parlarà, com sempre, d'òpera.
6: Sí.
7: I ens portarà alguna coseta, esperem. El dia que no ho porti res, ho trobarem a faltar.
6: Jo crec que sí. Al principi no ho feia un

Doncs qui ha volgut fer-se present no ha estat Mendelssohn, sinó Max Richter, amb un dels tracks que més ressò han tingut en els últims dies, també entre vosaltres, oients del programa Now We Can Sing, música que es desplegava a poc, que transitava les zones de confort i precisament per això doncs, arribava allà on es proposa, no? A tocar l'emoció directa i sense filtres. I ara sí, recuperem el so profund del contrabaix, el virtuosisme necessari per fer-lo cantar dins un quartet de corda i l'escriptura oberta i impetuosa de Mendelssohn. En aquesta versió, la de la contrabaixista Uxia Martínez Botana, del primer moviment del sisè quartet.

El repertori per guitarra també té el seu espai a les nostres seleccions i un dels temes que hem compartit aquest setembre amb vosaltres ha estat aquest Casapa, del paraguaià Agustín Barrios Mangoré. Nostàlgia i calma que aquí donava forma Berta Rojas. I ara canviem totalment d'estètica i ens aproximem a l'exuberància dels concerts solistes de principis de segle XX amb el francès Eduard Lalo i el seu concert per violoncel en re menor. Ens quedarem amb el seu segon moviment, un intermezzo, que sona així en la versió de Sol Gaveta i el conjunt Les Siècles, dirigit per François Xavier Roux i que acaba de veure la llum al segell Sony Classical.

Bàrbara Strozzi és l'autora d'un dels despertars més dolços i alegres del barroc, Amor Dormilione, aquesta peça que aquí sentíem en veu de Suzy LeBlanc i el conjunt Constantinople. Aquí no dorm ningú, però tampoc ens deixem arrossegar per les presses i l'estrès i reservem encara uns minuts més a la contemplació. De Clara Schumann sentim la cançó Warum willst du andere fragen, però en un arranjament diferent a l'original, per clarinet i arpa, amb Anne-Helene Lennerts i Dionisis Gramenos.

Avui, darrer dia del mes, doncs hem volgut recuperar alguns dels moments àlgids de les nostres seleccions musicals en aquestes setmanes. I clar, entre ells hi havia aquesta versió de l'himne Shall We Gather at the River amb els Butch's Eight i el conjunt vocal Ringmasters, que és absolutament oberta, potent i que arriba a reconnectar-nos amb l'esperança. I ara doncs una mica de música de Johann Sebastian Bach. De la seva segona suite per violoncel sol, ens sentim el preludi amb el violoncel·lista Truls Mörck.

0: Quin és de bell aquest lloc, és el títol d'aquesta cançó de Sergei Rachmaninov, que hem sentit en una versió per piano amb el pianista Nobuyuki Tsuji. I ens serveix per dir bon dia, Maria José Anglès.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguda de nou a l'estudi. Obrim la secció, aquesta quarta paret, i dèiem al principi, sempre portes objectes, sempre portes coses.
2: Sí.
0: Què, com ho tens avui?
1: Clar, avui, per intentar que fer que ho endivinem sonant, és una mica complicat.
3: Que millor que... Ai, ai, ai.
1: És complicat. Vaig a intentar-ho, eh?
0: Sona.
1: Més que sonar, olora.
2: Uf, sí, no? Molt. Per això deia ui, ui, ui, perquè si ho obres...
1: Uf, no sé si tancar-ho, això.
0: Tanca, tanca. Tanca i guarda.
1: No sé com es diu la... Vull dir, sense dir la marca, no? Perquè això, concentrar...
0: És una Mira, doncs podríem dir que és una això, una pastilla concentrada d'un animal amb plomes que fa cococ i és de color blanc.
1: Sí, i posem... Clar, per què he triat això? No direu, però bé, però per què has triat això? Avui vinc a parlar-vos d'òpera sense cantants. Sí, anem a veure de què parlarem parlant d'això.
0: M'encanta perquè abans l'Eulàlia Fabré, a la secció dels videojocs, ha parlat del so del silenci. Tu ens portes òperes sense cantants, doncs som-hi.
1: Perquè anem a veure com la música a vegades ens dona aquest context de les històries que tenen les òperes, però sense que hi hagi aquesta part parlada. Llavors seria una miqueta, per això el símil, seria una miqueta com aquests caldos, no? Aquests concentrats, que li donen, tenen tota l'essència d'allò del gust, que després es queden dissoltos, doncs nosaltres anem a descobrir avui l'essència en la música que fa que aquestes òperes moltes vegades les reconeixem i que sapiguem que estem parlant de històries. Llavors anem a fer un recorregut a escoltar tot això. Per exemple, una manera molt fàcil, i que segurament tots reconeixeu, és com de vegades a les òperes, encara que no estiguin parlant o que no sapiguem, imagineu-vos que no sabem la llengua del que estan parlant ni tenim el llibret, però hi ha vegades que la música ens pot transmetre algunes emocions. I algunes, sobretot, ambientacions. Encara que no puguem veure tampoc l'escena, podem imaginar-nos que estem en algun lloc concret, com per exemple aquest. Aquí estem escoltant, de fet, els violins s'escoltaven per darrere, no? Com si fossin realment unes tempestes, no? Hi ha una tempesta, és el Rigoletto, i a l'escena aquesta de la tempesta. I és molt habitual, al llarg de tota la història de la música, trobar-nos com, a partir dels instruments, podem evocar aquest tipus de tempestes, hi ha molts exemples, eh? O, per exemple, moments bucòlics, moments més paradisíacs, vull dir, tot això es pot evocar, i ja ho hem vist en algunes ocasions, no? També en aquest ambient una mica més oriental, portat d'aquesta manera, i tot això seria com la part més fàcil, però és que hi ha vegades que ens passa, en el context aquest, que els instruments també formen part d'aquesta obra i a vegades fan d'actors també, ells mateixos. Anem a fer una prova amb dos exemples que us tinc preparats de... Primer, un moment famós de la Xidarem la mano del Don Giovanni. Anem a escoltar-vos i fixeu-vos com fan les melodies dels cantants, què és el que canten.

0: s'escolta a una veu i l'altra que li respon.
1: Sí.
0: Un home i una dona. Estaran parlant de lo que estiguin parlant, però escoltem un diàleg, no?
1: Sí.
0: Entre dos instruments, un més greu, un altre més agut. Doncs això, penseu que la gent que estava acostumada a escoltar les òperes en aquell moment era com un llenguatge que tenien implícit, encara que no sapiguessin, sabien el que volien dir, però si després això ho escoltaven fora de context, sense el text, sense la paraula, podien imaginar-se que estaven fent el mateix, que hi havia dos actors que estaven un dient una cosa a l'altre.
1: Que hi havia un diàleg entre els dos.
0: Clar, i llavors això també passava, perquè, clar, no hi havia Spotify ni coses d'aquestes, i llavors en l'època com recordaven com sonaven les òperes a casa seva? Doncs tenien, podien repetir-lo, però també estava molt de moda aquests arranjaments per a altres agrupacions d'instruments, com és el cas d'aquesta agrupació, que es, ja se'n deien els harmonies, que eren aquests conjunts d'instruments de vent, que moltes vegades recreaven aquest tipus de fragments d'òpera. Però fins i tot el llenguatge es va posar tan, era tan habitual que hi ha una obra de Mozart, que és la famosa Gran Partita, que he agafat el moment de l'adagio, del moment lento, perquè s'assembla, no?, amb aquest acompanyament i aquestes dues melodies, i encara que no hi hagi text, perquè aquesta obra està escrita directament per instruments, no pretén, no hi ha cap història, però és que nosaltres podem adonar-nos de què passa com en l'exemple anterior, que trobarem un instrument que parla i un altre que respon, i en la nostra imaginació ens podem fer la pel·lícula que vulguem.

0: Escolteu aquesta conversa.
1: No? Sí, sí, les melodies que es van passant de l'una a l'altra, no? Mm-hmm.
0: Si no coneixeu aquesta obra, jo us la recomano que realment, si alguna vegada teniu oportunitat d'escoltar-la, que l'escolteu tota sencera, perquè realment és una meravella. I podem escoltar aquesta teatralitat en la música sense que hi hagin històries i sense que hi hagin personatges, però hi són. Són els propis instruments. També podem, amb la música, donar-nos de spoilers. Coses que passaran, perquè això passa molt sovint, no? Podem escoltar i dir, ui, això...
1: Aquí anirà malament la cosa.
0: Sí, hi ha un exemple claríssim que podem trobar al Don Giovanni.

0: Heu escoltat al principi, no? Aquests acords del principi.
1: Sí, això és amenaça i mal temps.
0: Sí, sí, allò que diuen, se masca la tragèdia, no?
2: Sí, no.
0: Perquè realment ens avancen, ens fan aquest spoiler de que la història, bueno, pues acabarà fatal o tindrà aquesta qüestió. Això ho trobem molt a moltes de les òperes, no? És aquest avançament, aquest spoiler musical...
3: Que ja t'avisa.
0: Que està intrínsec i que ens adonem que alguna cosa no va bé, però no sabem exactament què. I com us comentava abans, aquests conjunts d'instruments, els harmonies, no només es va quedar en aquell conjunt d'instruments de vent, sinó que després els editors de partitures van veure que aquí hi havia un filon, perquè realment fer arranjaments ja directament editats per a que es publiquessin, i òbviament d'aquesta manera es compraven i hi havia uns diners per mig, doncs era un bon negoci. I van començar a fer-lo amb altres obres, com que estava també molt de moda, això de poder emportar-nos les òperes doncs, dins de casa, doncs hi ha altres conjunts que, de fet, es dediquen en l'actualitat a fer això. La meva mestra i estimada Sílvia Márquez Xulilla, ella, una de les coses que fa també amb el seu grup és buscar aquests arranjaments que es van fer en aquella època i posar-los en marxa directament, és a dir, fer-los sonar tal i com eren. I era la manera d'emportar-se aquelles òperes dins de casa.
1: Clar, reduir el format, no?, perquè poguessin arribar a més llocs i no haguessin d'esperar una producció tan cara, no?, com podia ser.
0: Llavors, ja que estàvem parlant del Don Giovanni, doncs escolteu aquesta versió.

0: I d'aquesta manera sona i pots tenir-la a casa. Era una bona manera, no?
1: Aquest era un arranjament, doncs, de l'època, també,
0: sí,
1: no? Entenem?
0: Sí, sí, correcte. Llavors, és poder portar aquella música sense els cantants, però també recordem, no només en aquest cas a l'obertura, no? Que es feia també, i ara ho descobrirem, es feia també en moments de la trama,
1: amb els grans hits, no?
0: Clar, sí. I llavors, d'aquesta manera, la gent ja estava acostumada, perquè ja havia anat a l'òpera, ja sabien com funcionava aquesta estructura musical, i no els hi calia un altre cop, tot i que igual se sabien la història, però no els hi calia, perquè també es podien fer ells mateixos la seva pel·lícula. Un li parla, l'altre li contesta, què li diu, què no li dius, com quan vas pel carrer caminant i veus algú que està parlant i penses, què li estarà dient? T'imagines
1: tu la conversa? I tu ja omples els buits del que no tens,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, penses el mateix. I per tancar tot aquest cercle, he trobat també un arranjament per harmonir, per aquest conjunt d'instruments de vent, de... el fragment que hem escoltat abans del Don Giovanni també, on cantaven els dos personatges, doncs ara tornen a cantar, però en aquest cas els instruments.

0: Doncs sí, tenim avui òpera sense cantants, eh?
1: Totalment. Hem vist que hem tret els ingredients, però ens ha quedat el gust de l'òpera concentrat.
0: L'essència, que era aquella pastilla que hem
1: portat. Que hem guardat, perquè fa molta pudor.
2: Ja has guardat el bolso.
0: Sí. Molt bé, Maria José. Doncs escolta, moltes gràcies per haver-nos portat aquesta nova mirada sobre el món de l'òpera. T'esperem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: I nosaltres, Esther, hem d'anar posant punt final a l'edició del programa d'avui.
2: Doncs sí. Demà hi tornarem, però, amb més música. I demà tindrem en Jofre Verdolet amb la seva secció, El retrat, a veure de qui ens parlarà.
0: De moment no ho
2: sabem.
0: No ho sabem.
2: I la conversa que arribarà a la segona hora, com sempre, 2:15 més o menys de 10, demà amb l'Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i també investigadora del grup GAME.
0: Perfecte. Doncs gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui amb aquestes 3 horetes de ràdio i demà us esperem justament aquí, de nou, a Catalunya Música, a partir de les 8. Que vagi molt bé el dia i fins llavors.
2: Adéu-siau. Fins demà.

0: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Brussel·les, al Palau de les Belles Arts, per sentir l'orquestra simfònica La Monnaie. És una orquestra amb molta història al seu darrere, té les seues arrels, al segle XVIII. De tot això en parlarem al final del concert. Parlarem d'aquesta orquestra que, en certa manera, va refundar als anys 80 del segle XX Gerard Mortier, quan va ser director artístic de La Monnaie i va convertir Brussel·les en una de les capitals de l'òpera a Europa. Doncs avui hi serem i serà per sentir una obra meravellosa, una obra fantàstica, una obra immensa, la Tercera Simfonia de Gustav Mahler, una obra composta entre el 1895 i 96, quan Mahler tenia uns 35 anys i era un director d'orquestra ambiciós que estava construint la seva carrera als teatres d'òpera europeus. Doncs d'aquell moment és aquesta obra que avui sentirem, més d'una hora i mitja de música en què hi participa també la veu. Sentirem la mezzosoprano Nora Gubisch i els cors de La Monnaie. Tot això sota la direcció de qui és el titular de l'Orquestra Simfònica de La Monnaie des del 2016, el francès Alain Altinoglu. Són els intèrprets, per tant, d'aquesta tercera de Mahler que sentirem des d'ara mateix i des de la gravació de la radiotelevisió belga de la Comunitat Francesa del maig del 2025. És un dels enregistraments que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Gustav Mahler, aquesta simfonia número 3, en principi la va pensar en 7 moviments. Al final, però, i repartir

Para atenció, és el que s'anomena el Lied de mitjanit. I al cinquè moviment hi ha la contralt, però també un cor de nens i un cor de dones que canten un poema de Das Knaben Wunderhorn. És Sungen drei Engel, tres àngels cantaien. Aquest moviment és un contrast fort respecte de l'anterior i hi apareix tota una altra llum. I finalment, el sisè i últim moviment és un immens adagio. Així és com s'acabarà aquesta sinfonia número 3, que igual que en la segona, Mahler també hi parla de la resurrecció, la de la natura. No només l'individu no pot morir, sinó l'espècie. És com un cicle de metamorfosis cap a formes de vida cada cop més espirituals que s'eleva fins a l'amor a Déu. Doncs tot això és el que sentirem ara en aquesta esplèndida tercera sinfonia de Gustav Mahler, la que us oferim en la versió de la mezzosoprano Nora Gubisch i l'orquestra simfònica de La Monet, amb els cors de La Monet i sota la direcció d'Alain Altinoglu. Avui, la tercera de Mahler la sentim des de Brussel·les.

0: Amb aquest immens adagio s'acaba la tercera sinfonia de Gustav Mahler, una sinfonia en què hi intervenen les veus al quart i al cinquè moviments. Al quart, amb sentit, la mezzosoprano Nora Gubisch cantant O Mensch, gibt Acht, home, para atenció, és text del Zaratustra de Nietzsche. I després al cinquè, i amb sentit també la contralt, un cor de nens i un cor de dones que han cantat un dels poemes de Das Knaben Wunderhorn. És Sungen drei Engel, cantaien tres àngels. El fet d'incloure la veu és una de les característiques d'aquesta tercera sinfonia de Mahler, una obra composta entre els anys 1895 i 96, una obra dividida en sis moviments que avui hem sentit amb Nora Gubisch, els cors de la Monet, l'Orquestra Simfònica de la Monet i la direcció d'Alain Altinoglu. Abans us dèiem que faríem cinc cèntims de la història d'aquesta orquestra, la Simfònica de la Monet. És la resident del Teatre Reial d'Òpera La Monet, a Brussel·les. És una orquestra antiga, fundada el 1772 per un director d'orquestra austríac i des d'aleshores l'han dirigida, entre molts altres, Rimsky-Korsakov, Wagner o Alban Berg. A partir del 1981, durant el mandat de Gerard Mortier, que va convertir Brussel·les en una de les capitals de l'òpera a Europa, doncs a partir d'aquell moment, l'orquestra de la Monet també va ser renovada. Fins al 1991 la va dirigir Sylvain Cambreling. Després van venir Antonio Papano, Kazushi Ono, Ludovic Morlo i quin és el titular des del 2016, qui hem sentit al capdavant de l'orquestra avui, Alain Altinoglu. Altinoglu és un director d'orquestra francès, nascut el 1975, d'origen armeni. El nom de família és Altunian, amb la terminació armènia Ian. I ell és qui treballa dirigint, com qui diu, totes les grans orquestres europees, i avui l'hem sentit amb la de la Monet i amb la mezzosoprano Nora Gubisch, que és la seva esposa. Nora Gubisch és nascuda a París l'any 1971, s'ha dedicat molt a l'òpera, fa recitals també i canta oratori. Avui ha estat la veu que hem sentit en aquesta tercera sinfonia de Gustav Mahler, la que es va sentir al Palau de les Belles Arts de Brussel·les el maig del 2025. És el concert que va gravar la ràdio-televisió belga de la comunitat francesa i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir música de François-Joseph Gossec, nascut en el que actualment és Bèlgica, però quan el regne belga encara no existia. Gossec va néixer el 1734 i va morir a París el 1829. Doncs d'ell és aquesta simfonia en re major, l'opus 12, número 1, que ara hi interpreten Les Agréments sota la direcció de Guy Van Vass.

Era la simfonia en re major opus 12 número 1 de François-Joseph Gossec, la versió de Les Agréments sota la direcció de Guy Van Vass.

0: Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.
5: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
6: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Per tots aquells que ens estigueu escoltant en rigorós directe...
2: Jo t'escolto en rigorós directe.
1: Tu sempre m'escoltes en rigorós directe, és veritat.
2: I el Víctor també.
1: Doncs escolta'm, avui és 30 de setembre i, per tant, jo crec, Albert, que des d'aquí hauríem de promoure que fos avui el Dia Internacional de l'Òpera i no el 25 d'octubre.
2: Jo crec que el Dia Internacional de l'Òpera podria ser de l'1 de gener al 31 de desembre.
1: Ja.
2: Cada
1: ja,
2: dia ja. Hauríem d'escoltar encara
1: ja et conec,
2: una ària,
1: ja.
2: No?
1: Sí.
2: I un cop a la setmana una òpera sencera.
1: Sí, vinga, i ja està, i viure només d'això.
2: Exacte, sí.
1: No, perquè... Però no em diguis que avui no és un dia
2: sí,
1: important
2: home, tindria sentit
1: per l'òpera.
2: Va ser un 30 de setembre de diferents anys, que es van estrenar tres òperes, podríem dir, força importants, i d'una ja n'hem parlat al llarg dels dos primers programes d'aquesta setmana.
1: És que necessitàvem dos programes, per poder assumir el repte de parlar de la flauta màgica de Mozart.
2: I en podríem dedicar molts més,
1: Sí, sí. Sí, però fixa't, avui hem de canviar de segle, i passar al segle XIX, amb l'estrena d'una òpera que... Si bé no va tenir l'èxit esperat en vida del seu compositor, home, avui en dia ha crescut una mica més l'interès i val la pena que en parlem, especialment per veure que les dificultats dels compositors perquè programi les seves obres, doncs és un mal endèmic que s'arrastra des de fa molts segles.
2: Ja està aquí, el compositor reivindicant-se.
1: No. Ja veuràs. Mira, comencem i ho expliquem.
2: Va, som-hi.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Si m'estimes, prepara't. Quina meravella aquesta escena. A veure, un moment, però...
1: Digues.
0: Si no em falla la memòria, sí, d'acord? El que estem escoltant ara mateix no forma part de l'òpera que protagonitzarà avui el programa.
1: No.
0: Bàsicament perquè no es va estrenar un 30 de setembre.
1: Bé, bàsicament no, és que no forma part.
0: Es va estrenar un 3 de març del 1875, sí. Això sí, a la ciutat de París.
1: Això sí, exacte, sí, sí.
0: I va ser un fracàs en la seva estrena.
1: Sí, sí, però i, escolta'm, i almenys és del mateix compositor que va escriure Els

0: història.
1: Ja ho has dit en francès, eh? Carmen.
0: Carmen, Carmen. Sí, sí. És una de les millors òperes de la història. Tot i que Bizet no va saber mai que acabaria sent una obra amb tantíssim èxit i que acabaria tenint l'èxit que acaba tenint al llarg de tota la seva vida, perquè no va funcionar només els tres primers mesos des de l'estrena, els tres primers mesos de vida, diguéssim, de l'òpera Carmen van ser un fracàs. Concretament, el 3 de juny del 1875.
1: I que és quan va morir ell, no?
0: Que és quan va morir, exacte.
1: Sí, ell es va estrenar i al cap de tres mesos es va morir.
0: Va morir.
1: I durant aquell temps ell no va viure l'èxit, no?
0: I va ser no, i al cap de poc va esdevenir el que és a dia d'avui. Uh-huh. És una de les òperes imprescindibles. És d'aquelles obres que, és a dir, tu l'agafes a l'atzar, el metratge, qualsevol moment, minut 12 de l'òpera, i hi ha un hit. Minut 33, un altre hit.
1: És veritat.
0: Els interludis, meravellosos. Tot ben escrit, personatges ben definits.
1: Fixa't tu que dèiem una cosa similar amb La flauta màgica, que és una òpera feta de hits.
0: Absolutament.
1: No? Doncs amb Carmen també. Però escolta, avui no parlem de Carmen, eh?
0: Però en podríem parlar, eh? Sense cap mena de problema.
1: Ja, estem desviant l'atenció.
0: No, i abans hi ha una altra cosa que potser l'audiència no els acaba de quadrar, perquè al principi parlàvem de les dificultats dels compositors perquè programin les seves obres, i potser per això no quadra amb la imatge de Bizet, no? Com un compositor d'una de les òperes més famoses de la història. Doncs, malgrat tot, va tenir problemes per
1: estrenar. Sí, és que, com passa moltes vegades, al principi va ser tal qual, eh? I no va ser fàcil per ell. Tot i arribar a guanyar un dels premis de composició més prestigiosos,
0: sí.
1: Eh? Però escolta'm, Albert, fem una cosa, perquè ja aquesta Carmen ens ha desbaratat, eh?
0: És que Carmen està aquí per descentrar-nos.
1: Exacte, sí. No, fem una cosa, posem una miqueta d'ordre i repassem una mica la figura de Bizet, que malgrat tenir un catàleg no massa gran, home, sens dubte, és un dels grans compositors francesos del segle XIX.

0: Georges Bizet va néixer el 25 d'octubre de 1838 a París. Com sabeu, és conegut sobretot per la seva òpera Carmen, una de les més representades arreu del món, i malgrat tot, durant la seva vida no va gaudir d'un gran èxit, i el reconeixement va arribar sobretot després de la seva mort.
1: Absolutament. Però anem als orígens, perquè Bizet va néixer ja en un entorn musical. El seu pare era professor de cant i la seva mare era pianista. Aquest context va afavorir que mostrés, clar, talent musical molt aviat, que el mostrés i que els pares poguessin detectar-ho, perquè si els pares no tenen cap mena de relació amb la música, és normal que aquest talent passi desapercebut. Fixeu-vos, amb només 9 anys va ingressar al Conservatori de París, on va destacar en diverses disciplines, sobretot en composició, com no podia ser d'altra manera, i a més en piano.
0: Sí, és que a la seva etapa del Conservatori ja va obtenir diversos premis importants. Un dels més destacats, per exemple, va ser el Premi de Roma, aconseguit l'any 1857, que li va permetre residir a Itàlia durant uns anys. Aquesta experiència va ser clau per al seu desenvolupament artístic, ja que va entrar en contacte amb altres estils i tradicions musicals.
1: En tornar a França, Bizet va intentar obrir-se camí com a compositor, però no ho va tenir gens fàcil. Va escriure diverses obres, incloent-hi música per a piano, obres orquestrals i òperes, però moltes no van tenir èxit ni immediat ni més tard. Per mantenir-se econòmicament, què va fer? Doncs treballava fent arranjaments o adaptacions musicals d'altres.
0: Exacte, sí, sí. Durant aquests anys també va establir relacions amb altres músics i figures culturals del moment, i van anar definint progressivament el seu estil personal. De fet, Bizet va centrar bona part dels seus esforços en l'òpera. Entre les seves obres més destacades abans de Carmen hi trobem Els pescadors de perles, que us recordo que és la protagonista d'avui.
1: Encara no hem escoltat cap nota, però...
0: Però és la protagonista, sí. I La Julie fille de Perth. Aquestes òperes mostren ja un gran talent melòdic i un interès per la caracterització dels personatges, tot i que no van obtenir aquest èxit rotund en el seu moment.
1: Era massa modern, com us explicarem tot seguit. Perquè també va escriure música incidental per teatre, com la que posteriorment es convertiria en la coneguda suite de l'Arlesiana. Però, esclar, la seva obra més famosa és l'òpera Carmen, ambientada a Sevilla, una ciutat exòtica que per molts ciutadans de França era com Àfrica al continent europeu, perquè, clar,

0: Imagineu-vos el 1875, o sigui, si els Pirineus encara d'avui és
1: una barrera
0: brutal entre Catalunya o Espanya amb França, imagineu-vos el 1875. Doncs bé, a més, presenten la història d'una dona que és independent, apassionada, que rebutja les normes socials i viu segons els seus propis desitjos, una dona que mateix Nietzsche era com l'equivalent al superhome, no? Una dona molt valenta, i en el moment de l'estrena l'obra va generar una absoluta controvèrsia, fins al punt que no va tenir molta feina Bizet trobar una cantant que estés disposada a cantar el paper de Carmen per aquest rol tan alliberat que simbolitzava. I, de fet, el públic no estava acostumat a un tractament tan directe, tan cru, de les llibertats individuals, la sensualitat, la violència i, com no, la mort brutal al final de l'òpera. A més, els personatges no eren idealitzats, no és allò, oh, aquesta persona és bona i ho és sempre, no, sinó que mostraven amb un gran realisme, també mostrant la cara més oculta de qualsevol persona.
1: Clar, amb el temps, però, Carmen es va convertir en una obra mestra indiscutible. La seva música, evidentment, és rica en melodies memorables i ritmes precisament inspirats en la tradició espanyola i destaca, sobretot, doncs, per la seva força dramàtica.

0: Com no ha de ser un èxit una òpera que comença així, amb aquesta força?
1: I tant.
0: I a més, és a dir, potser és perquè estem ja molt condicionats i la coneixem molt, però és que et porta una tardada de toros, aquesta obertura, absolutament. Home, aquí hi ha toreros, estem amb les cigarreres de Sevilla...
1: No, està clar que et condueix cap a la trama, eh?
0: Sense cap mena de dubte. Mm-hmm. Com comentava abans, Bizet va morir poc després de l'estrena d'aquesta òpera Carmen, quan tenia només 36 anys. La seva mort va ser sobtada i s'ha atribuït a problemes de salut agreujats per l'estrès i el cansament. L'estrès que li va generar poder estar en aquesta òpera, De fet, no va arribar a veure l'èxit que aquest títol assoliria posteriorment, com dèiem abans, assolint la posició d'una de les obres més importants de la història de la lírica.
1: En tot cas, aquesta mort prematura sí que ens ha privat de tenir més música seva, sí. No? Però no amaga la gran qualitat com a compositor, i és que la música de Bizet es caracteritza per la claredat, la vivacitat rítmica i una gran capacitat expressiva. De fet, ell va contribuir a introduir un major realisme en l'òpera, allunyant-se precisament dels models més convencionals del seu temps.
0: Sense cap mena de dubte. Avui en dia és considerat un compositor fonamental del repertori operístic. Carmen, en particular, és, com dèiem, una de les òperes més interpretades del món i aquelles que qualsevol teatre d'òpera, si va mal dades, programa Carmen i sap que tindrà un èxit gairebé assegurat. I a més, ha influït profundament en generacions posteriors de músics i compositors.
1: A més de les seves òperes, Bizet va escriure una sinfonia en do major durant la seva joventut, de la qual en podíem escoltar abans el primer moviment, així com moltes peces per a piano i també obres vocals. Algunes d'aquestes composicions doncs, han estat redescobertes i valorades posteriorment, contribuint a una visió més completa del seu talent.

0: Aquest és el Caprici amb do sostingut menor número 1 per a piano sol de Georges Bizet.
1: De Georges Bizet, clar. Mm? És que l'atribuïm tant, o el vinculem tant al món de l'òpera que ens sorprèn que tingués obres per a piano sol. Una cosa, clar, la grandiositat de l'òpera contra un instrument sol, que és meravellós, però clar, un instrument sol, no?
0: Sí, això també passa amb Puccini o amb Verdi, no? Clar. Que no dius... No han escrit res més, no? Sí,
1: sí, tant.
0: Alguna cosa més van escriure. Però és veritat que aquí veiem també un altre tipus d'escriptura, no?
1: Clar.
0: De totes maneres, és veritat que amb només 18 anys, per exemple, Bizet ja va compondre una opereta amb un acte quan era estudiant del Conservatori, que es titula El doctor Miracle, l'any 1856. I clar, això ja ens mostra l'interès precisament de Bizet pel gènere operístic.
1: Doncs sí. De fet, va ser l'obra amb la que Bizet va guanyar un concurs organitzat ni més ni menys que pel gran creador d'operetes, com va ser Jacques Offenbach.
0: Clar. Llavors havia de compondre una opereta, no?
1: A la força, no? No, clar, és que les Contes d'Hoffmann és nou, sí, per en aquest cas, però ostres, quantes operetes va fer, ho feu, Els Inferns i tantíssimes d'altres, a més, amb un enorme èxit a París. Mm. Aquest premi li va proporcionar doncs, una cosa molt pragmàtica d'entrada, que són calés, va guanyar diners, okay, que sempre van bé, a més d'una medalla d'or, i el que també li va molt bé a un compositor, poder representar la seva obra, l'obra guanyadora, al Teatre dels Bufs parisencs.
0: I l'any següent, atenció, amb només 19 anys, molt jove,
1: Molt jove.
0: Bizet va obtenir el prestigiós Prix de Rome, el Premi de Roma, i com a conseqüència, doncs, com dèiem abans, va passar la major part dels 3 anys següents precisament a Itàlia, on va escriure Don Procopio, una breu òpera bufa, l'estil de Donizetti. Clar, si te'n vas a Itàlia, has d'escriure com els italians.
1: Al final t'empaltes amb el que convius, és normal.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: En aquell moment, Bizet, per exemple, ja havia compost diverses obres no escèniques, entre les quals doncs destaca aquella sinfonia en do major, però la mala acollida del seu Te Deum de l'any 1858, una obra religiosa precisament composta a Roma, doncs els va ajudar a convèncer de que el seu futur es trobava definitivament amb el teatre musical.
1: Va projectar i possiblement va començar diverses obres operístiques abans de tornar a París el 1860, però cap d'aquests projectes no es va arribar a materialitzar.

0: I Pedro, per fi escoltem una miqueta l'òpera protagonista, Els pescadors de perles. Concretament hem començat pel principi, perquè això és el preludi inicial, sí, amb el que comença...
1: Així comença l'òpera.
0: Exacte.
1: Exactament així.
0: Exacte, tot i que, si som coherents amb la cronologia que anàvem fent, trigarien encara uns quants anys en arribar a aquesta òpera, si ho comprem des de l'estada de Bizet a Roma.
1: Doncs sí, i és que a París Bizet va descobrir les dificultats amb què es troben els compositors joves i relativament desconeguts per aconseguir que les seves òperes fossin representades.
0: Hi ha coses que no canvien, eh?
1: No, exacte. Dels dos teatres d'òpera subvencionats per l'Estat a la capital, l'Òpera i l'Òpera Còmic, el primer doncs presentava un repertori estàtic, dominat per obres de compositors estrangers, especialment Rossini i Meyerbeer.
0: De fet, fins i tot compositors francesos, consolidats com Gounod, tenien dificultats per veure-hi les seves obres representades. Imagina't, en aquest teatre.
1: Allò que sempre es queixem els catalans, de primer fent sones de fora i tal, doncs mira, als francesos també els hi passava.
0: A l'Òpera Còmic la innovació també era escassa, tot i que podríem dir que s'hi representava més òperes franceses. L'estil i el caràcter de la majoria de produccions gairebé no havien canviat des de la dècada de 1830. Per tant, els hi calia també aquesta renovació.
1: Clar, i llavors, doncs, un jove compositor, per molts premis de Roma que tingués, ho tenia magre, no?, per estrenar les seves propostes.
0: Clar, però, per sort, una de les condicions del finançament estatal de l'Òpera Còmic era que, de tant en tant, es produïssin obres d'un sol acte dels guanyadors dels premis de Roma anteriors.
1: Calla, calla, que aquí trobem una petita escletxa.
0: Una escletxa d'oportunitat.
1: Sí?
0: D'acord amb aquesta norma, Bizet va escriure La Gusla de l'Emir, amb llibret de Jules Verbier i Michel Carré, i l'obra va entrar en fase d'assajos al principi de 1862.

0: L'abril de 1862, mentre continuaven els assajos de la Gusla, Bizet va ser contactat per León Carvalho, que era el director de la companyia independent del Teatre Líric, i Carvalho havia rebut una subvenció anual de 100.000 francs del ministre de Belles Arts sortint, el comte Walewski, amb la condició que cada any presentés una nova òpera en tres actes d'un recent guanyador del Premi de Roma.
1: De fet, Carvalho tenia una gran opinió de les capacitats de Bizet i li va oferir el llibret de Les Pêcheurs de Perles, Els pescadors de perles, una història exòtica de Carré i Eugène Cormon, ambientada justament a l'illa de Ceilan, l'actual Sri Lanka. I, doncs clar, veient-hi una oportunitat real d'èxit teatral, doncs clar, Bizet va acceptar l'encàrrec. Com que Walewski limitava la subvenció a compositors que no haguessin tingut cap obra representada comercialment amb anterioritat, doncs Bizet va retirar ràpidament la Gusla de l'Òpera Còmic i aquesta obra, doncs, finalment, fixa't, no s'ha representat mai. Bé, de fet, no només això, la música s'ha perdut.
0: Clar, per això fa que sigui impossible de representar.
1: Clar.
0: El cas és que ja hem arribat al moment i a la motivació de Bizet per compondre Els pescadors de perles, però, com sempre, igual que va passar el primer programa d'aquesta setmana, ens hem posat en context aquesta composició i l'autor i tornem a no tenir temps per poder parlar de l'obra en si mateixa.
1: Bueno, però escolta'm, tenim la sort de tenir el programa de demà, no? Per completar-ho.
0: El que fem un programa de dilluns a divendres sempre tenim el programa de demà, no?
1: Exacte, sí. A més, podem fer com amb la flauta màgica, no? Avui, doncs, podem escoltar el final del primer acte. De fet, ja hem escoltat el preludi i aquest fragment de l'inici. I així ja ens comencem a ambientar i ens preparem musicalment al programa de demà.
0: Jo no et diré que no, escoltar música operística de Bizet.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a l'audició.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Hem arribat a l'audició i, com us comentàvem, us proposem escoltar el final del primer acte de l'òpera Els pescadors de perles de Georges Bizet en la versió del cor i l'orquestra del Teatre Nacional de l'Òpera Còmic de París, dirigits per Pierre Dervaux, amb, entre d'altres, Nicolai Guedda i Jeanine Michaud en els rols protagonistes.
1: Una versió de luxe.
0: Sí.
1: Som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar el final del primer acte de l'òpera Els pescadors de perles de Bizet en la versió del cor i l'orquestra del Teatre Nacional de l'Òpera Còmic de París, dirigits per Pierre Degbaud, amb, entre d'altres, Nicolas Guedda, fantàstic, i Janine Michaud en els rols protagonistes.
2: Nosaltres marxem, però tornem demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Víctor Villar, el control tècnic, i Roca Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
4: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
3: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
4: Entrades a auditori.cat.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal, la periodista Mònica Pagès i Santacana. La figura que vertebra aquest programa és el violoncel·lista Gaspar Caçadó, alumne de Pau Casals. A més, la nostra convidada reflexiona sobre un tema molt important, els llegats. Comencem.
2: Hola, sóc Mònica Pagès Santacana, sóc periodista i aquestes són les meves peces preferides. La llista de dimecres comença amb Requiebros, de Gaspar Caçadó, violoncel·lista, compositor. I a més, una mica tornem a fer aquest enllaç amb el primer programa, amb Enric Granados. Clar, Requiebros també és el títol de la primera peça de Goyescas. I Gaspar Caçadó, que també havia conegut Enric Granados. De fet, Gaspar Caçadó va debutar, com de taloner diríem, compartint cartell amb Arthur Rubinstein, tocant Goyescas. I aquest Requiebros és una obra, l'obra emblemàtica, diríem, del catàleg de Gaspar Caçadó, una obra virtuosa, una obra brillant, que llueix totes les capacitats dels violoncel·listes i que per això ha esdevingut universal, Requiebros. I per tant, doncs, penso que és una manera ideal de començar el programa.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: I li preguntem a Mònica Pagès quina és la importància real de Gaspar Cassadó.
2: Home, primerament perquè va ser realment un dels grandíssims violoncel·listes que ha tingut el segle XX. O sigui, és de l'alçada de, no sé, doncs això, de Piatigorsky, segueix l'escola de Pau Casals, és el, diríem que és el deixeble, no sé si per ell predilecte, però és el deixeble que va ser més destacat i més famós, diguéssim, del segle XX. També aquest any 2026 es commemoren 50 anys de la mort de Gaspar Cassadó, que es va morir el 31 de desembre del 66. I Cassadó, sí, és una mena de, no sé, de neurosi, jo crec, cultural que tenim, de negar el nostre propi patrimoni en aquest sentit, sobretot aquests referents del segle XX, de la primera meitat, si tu vols. No, jo no sé si és causa del trauma de la guerra, del trauma del franquisme, no sé de quin trauma es tracta, però és evident que a partir de la transició, perquè aquestes figures durant fins al 75, que és quan moren, o fins al 66 en el cas de Cassadó, participen de la vida musical catalana i espanyola. Són professors dels cursos de música en Compostela, que són cursos internacionals que ve gent d'arreu del món. Són persones habituals en la programació del Palau de la Música. Fan gires per tot Espanya, a les societats de concerts, Bilbao, València, etc. O sigui, i graven per Columbia, graven per Deutsche Grammophon. Tenen els millors representants artístics que hi ha. Eren personalitats internacionalment molt i molt reconegudes. Però no se sap ben bé per què els anys 80 cauen realment en un oblit, en el nostre dia a dia, en la nostra quotidianitat musical, en el nostre paisatge musical, diríem, de Barcelona i de Catalunya en general, cauen en un oblit. I queden només relegades doncs, amb un Lluís Claret que toca, amb un Josep Bassal que també, que es queden com de manera marginal en el que seria el nostre microsistema, no sé com es diu, medi ambient musical, queden fora. En canvi, sí que és veritat que l'Orquestra de Barcelona ha interpretat el seu concert per violoncel una vegada, que l'he sentit i prou, i bé, i evidentment en els recitals doncs no... Va haver-hi un fenomen, jo crec que als anys 90, amb tot el fenomen dels Jocs Olímpics i d'aquesta internacionalització tan bestial, aquesta projecció internacional que ha tingut Barcelona i de retruc Catalunya, hi ha hagut una mica de complex, entre cometes, provincià, de que el nostre no estava a l'alçada mundial, per ignorància o per no sé, i que s'ha donat pas doncs, a... Hi ha hagut una invasió alhora, o sigui, Barcelona s'ha obert al món, però al món i culturalment hi ha hagut una invasió a Barcelona molt potent, de que tot el que no fos rus, nord-americà, francès o alemany no estava a l'alçada, o sigui, el nostre no estava a l'alçada mundial. I això ha fet molt mal. Bé, precisament l'esperança dins d'aquesta anàlisi una mica apocalíptic és doncs, la generació actual de violoncel·listes que de persones que toquen molt bé, perquè és veritat que després d'aquest moment, diríem, fosc o una mica turbulent del reflexe o de la visió que teníem de la música aquí a Catalunya, apareix una generació precisament nascuda en els 90 que estudien fora, que estudien amb una molt bona base aquí, perquè aquí també tots els professors, aquests que potser no van estar tan exposats per culpa d'aquesta programació de concerts, però van fer molt bona feina a nivell pedagògic. I aquest és un cas emblemàtic, és Pau Codina, que és un violoncel·lista, vaja, jo sempre l'he seguit des dels seus inicis de molt jove i, evidentment, ha despuntat molt. I per això doncs, he triat amb ell doncs, interpretant la sardana de Gaspar Cassadó dins de la seva suite, que és també de les obres més boniques.

que hi ha, i en aquesta interpretació recuperem el fil d'aquesta, diguéssim, d'aquesta cadena, d'aquesta baula, d'aquesta escola, podríem arribar a dir, violoncel·lística catalana, que no és tampoc per fer... Però és veritat que des de Pau Casals, com el gran far del violoncel·lisme universal en el món contemporani, doncs Caçador com el seu deixeble més rellevant, però després tindríem Marçal Cervera, que el reivindico moltíssim des d'aquí, com a deixeble de Gaspar Caçador, fent una carrera des de Suïssa i amb un, també amb un mestratge universal. I després d'ell doncs, vindria Lluís Claret, evidentment, com a deixeble també de Casals, i molts d'altres, i Pau Codina seria doncs, el que la generació actual d'aquesta escola catalana del violoncel, que penso que sí que hi és.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
1: Un dels problemes molt importants, un escull molt important en el que seria el llegat de Gaspar Cassadó, és el fet de que tot el seu fons documental rau en una universitat japonesa, que és la Universitat de Tamagawa, perquè els familiars de Chieko Hara, que era la pianista japonesa amb la que es va casar l'any 57-58 Gaspar Cassadó, des de que va morir primer vivia a Florència, però en el moment en què ella torna a les seves arrels a Japó, s'emporta tot el llegat i els seus fills el depositen en aquesta universitat, que és una universitat que està dedicada més aviat a l'ensenyament, a la pedagogia, no és en termes històrics ni musicològics, i de cop i volta queda totalment aïllada o molt separada i molt inaccessible per als estudiosos i pels que estem fent, els que intentem aprendre més coses i saber més coses de Gaspar Cassadó. Jo la biografia de Gaspar Cassadó que vaig escriure l'any 2000, dirigida i seguida amb tota la indicació que em va donar Marçal Cervera per la documentació, a més, que va conservar ell i que ell coneixia de primera mà per haver-ho viscut, que em vaig comunicar amb Tamagawa, evidentment, però és un llegat és importantíssim que està allà i que de resultes com aquella pel·lícula Lost in Translation, de resultes precisament d'aquestes barreres lingüístiques, culturals, d'aquests prejudicis moltes vegades, o d'aquestes proteccionisme també, que es crea amb els llegats, un proteccionisme nefast, perquè que tot el que fa és que l'artista quedi oblidat cada vegada més. Doncs bé, ara estem lluitant amb diverses persones, hem creat un grup també és internacional, perquè hi ha una noia de la Universitat de Durham, a Anglaterra, i també hi ha diverses persones, la Yako de l'Acadèmia Marshall, Fujiko, que ella, per sort, pot accedir, ens pot fer d'ambaixadora, diguéssim, amb Tamagawa, però volem intentar obrir algun petit forat en la connexió amb aquest llegat. Però aquest país nostre, és veritat que els llegats no es tracten gens bé, no es tracten bé. I tenim infraestructures de conservació i la Biblioteca de Catalunya, l'Arxiu Nacional, el Museu de la Música, tenim realment institucions que estan treballant moltíssim, que han fet moltíssima feina, que porten molts anys i que conserven doncs, la Biblioteca de Catalunya i el Fons Mompou, per exemple. El Museu de la Música té un Fons Granados també excepcional. És a dir, fan molta feina, però les famílies, que jo no sé per què, hi ha una mena de síndrome de monarquia artística, que és a dir, que perquè tu portis el gen et sents en possessió de la persona pública, de l'artista públic. Jo, en aquest sentit, reivindico des d'aquí que fills, hereus i totes les persones que realment recullin el llegat documental d'aquests artistes universals tinguin la consciència de que la vessant i la cara universal dels seus pares, dels seus parents, l'obra pública que van deixar aquests parents seus, aquests vincles familiars, pertanyen a tothom. No són exclusius de la família. I jo puc comprendre molt bé que hi hagi una necessitat de preservar l'honor, la glòria, o sigui, de voler controlar, evidentment, el llegat i l'ús d'aquests documents, l'estudi d'aquests documents, que no es perdin. Hi ha una por a perdre aquests llegats per part de les famílies, que és absolutament lògic, legítim i necessari. O sigui, també comprenc que en el cas, per exemple, de Gaspar Cassadó, el no haver tingut fills i que no hi hagi un nucli familiar o una continuïtat familiar, uns descendents, doncs, clar, no s'ha pogut... Tota aquesta feina amb Tamagawa no es pot fer, perquè realment, normalment, sempre són les famílies que lluiten per això. Ara bé, les famílies no s'ho poden apropiar. I les famílies no poden ser tampoc un altre obstacle, no poden segrestar la memòria col·lectiva que han deixat aquestes persones. I, per tant, avui en dia hi estan havent-hi arxius molt importants en cases particulars que no hauria d'estar passant. I el govern, a nivell de política cultural, haurien de ser molt més conscients de tot això i facilitar que les famílies se sentin ben tractades, que acompanyin bé la consecució i la preservació d'aquest llegat en aquests fons documentals i en aquestes institucions que realment estan preparades perquè tots els que estudiem i difonem aquestes figures puguem fer la nostra feina ben feta. Per tant, la peça que he triat per acabar el programa és un fragment, evidentment, d'una gravació en directe del doble concert de Johannes Brahms, interpretat per Gaspar Cassadó, i des de la Filarmònica amb la Filarmònica de Nova York, que és a dir, un dels concerts més emblemàtics, amb Albert Spadling, amb el violinista, I bueno, realment és una de les gravacions antològiques, o sigui, és un tresor, és realment una joia. Si tinguéssim un museu de les gravacions, no? dels enregistraments, aquest seria un d'aquests que hauríem de posar en una paret, bueno, hauríem d'estar-lo sentint i que la gent anés passant i anar-lo sentint, perquè és una gravació excepcional de Gaspar Cassadó en plena acció i en l'apoteosi de la seva carrera.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Aquí comença el tercer capítol d'aquesta setmana dels Sincronies que estem dedicant a l'any 1816. Hem viatjat dos segles enrere per escoltar la música que es va estrenar o que es va crear, que es va compondre aquest any 1816. Dóna tant de sí que aquesta és la segona setmana que li dediquem en aquest any 1816. Sapigueu que podeu trobar un munt d'obres en els 5 capítols de la setmana passada, capítols que podreu trobar a la nostra pàgina web. Avui, però, ens ve molt de gust de descobrir-vos obres de compositors, diguem-ne, a l'ombra, per no dir menors. Compositors que van estar plenament actius aquest any 1816 i que van fer obres remarcables. Us en volem parlar i, evidentment, la música de Schubert també hi serà. Som-hi!
1: La música en el seu context a Sincronies.
2: I el primer compositor a qui volem convidar en aquest tercer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana és un compositor bohemi que va morir quan tenia 34 anys, que aquest any 1816 tenia 25 anys i que va morir 9 anys més tard, quan en tenia només 34, de tuberculosi. Ens referim a Jan Václav Voriszek, un excel·lent compositor i un extraordinari pianista que va compondre obres com aquesta.

Estem escoltant alguns dels seus impromptus de l'Opus 7, que són un recull de 6 obres per a piano, relativament breus, 3, 4, 5 minuts. Aquí en farem una selecció, en sentirem 3 d'aquests 6 impromptus, i que van ser compostos l'any 1816. Música plenament romàntica, tot i que té una certa inspiració en la música beethoveniana o fins i tot mozartiana. Jan Václav Forizek, nascut a Bamberg, a la Bohèmia, l'11 de maig de 1791, tenia, per tant, 25 anys aquest any 1816. Va morir a Viena quan en tenia 34. Va aprendre música amb el seu pare, que era organista i director de cor. Quan tenia només 8 anys, tocava l'orgue, el violí i ja era un virtuós del piano. Va estudiar també la carrera de dret, de lleis, filosofia i matemàtiques a Praga, on va ser enviat per completar la seva formació musical amb Tomášek, un dels grans compositors txecs de l'època. Quan tenia 22 anys, el 1813, es va establir a la ciutat de Viena, va treballar també al piano amb Hummel, un altre dels convidats d'aquest any 1816 aquí als Sincronies. Van ser molt amics, a més, i també va treballar amb Meyerbeer i amb Moscheles, un altre extraordinari pianista de qui escoltarem música en el capítol de demà. Forizek va ser director d'orquestra a la Societat dels Amics de la Música de Viena. Es va convertir també en organista adjunt a partir de 1824 i primer organista de la Capella Imperial de Viena. Poca broma. Però el músic txec va morir l'any següent, el 1825, minat per la tuberculosi. Tenia només 34 anys. Forizek és autor d'una sinfonia d'obres religioses i vocals, alguns líder, però especialment de música per a piano, perquè era un autèntic virtuós i tenia molt talent escrivint per a piano. Va compondre rapsòdies, que són el seu opus 1, una partitura de joventut, i que precisament Beethoven va lloar moltíssim. Els seus impromptus opus 7 il·lustren amb molt bon humor la música que acabaria escrivint Schubert pocs anys després. Recordem que aquí Schubert tenia 19 anys, ell en tenia 25, Schubert també el va conèixer. És música com aquesta.

Doncs, tot i que Forisek va viure a Viena i va haver d'enfrontar-se, diguem-ne, va ser rival de Beethoven, es van admirar mútuament. Es portaven 21 anys i Forisek admirava moltíssim Beethoven, però Beethoven apreciava la música de Forisek. A més, els txecs consideren aquest compositor, Jan Václav Forisek, el més important precursor del que podríem considerar el patriarca de la música txeca, el fundador de l'escola musical txeca, que és Friedrich Smetana. La seva música és ardentment romàntica en l'expressió i anuncia, fins i tot en alguns passatges, la música plenament romàntica de Chopin i fins i tot de Johannes Brahms. Ara sentirem tres dels sis impromptus de l'Opus 7, un recull que va aparèixer publicat el 1822, però que va ser compost aquest any 1816, ell tenia 25 anys, i que és una de les fonts essencials per entendre la música que va venir posteriorment, els impromptus que va compondre posteriorment Franz Schubert, a qui sens dubte va influenciar. Escoltem, doncs, aquests tres dels sis impromptus de l'Opus 7. El primer és un allegro, que no arriba a 5 minuts, el segon és un allegro moderato, que dura 3 minuts i escaig, i el cinquè, el penúltim, és un allegretto que voreja els 4 minuts de durada. Tres dels sis impromptus de l'Opus 7 de Jan Václav Forisek els sentirem interpretats per Artur Pizarro.

0: Què us ha semblat? Quina sorpresa! És música, podríem dir, protoromàntica. És una música que prefigura Schubert, però també Chopin i fins i tot Brahms. Són els impromptus de Jan Václav Forisek, aquest compositor txec, bohemi, que va néixer el 1791 i que pertany l'any 1816, l'any que protagonitza aquesta setmana els Sincronies, tenia 25 anys i va ser quan va compondre aquest recull Opus 7, 6 impromptus, dels quals n'hem sentit 3 i us convidem a escoltar-los tots també, i evidentment les seves rapsòdies, que són l'Opus 1 i altres obres que va compondre, tot i que Forisek va morir quan tenia 34 anys de tuberculosi. Va morir l'any 1825 a la ciutat de Viena, on havia triomfat, s'havia convertit en un bon organista, pianista virtuós i director d'orquestra. Va conèixer a Ludwig van Beethoven i es van admirar mútuament. Aquí hem sentit 3 dels 6 impromptus d'aquest opus 7, compost el 1816, el primer Allegro, el segon Allegro Moderato i el cinquè Allegretto. Els ha interpretat Artur Pizarro. Una descoberta i tota una joia de la música pianística de principis del segle XIX.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs abans d'escoltar la música de Franz Schubert, que evidentment també arribarà, música de cambra, avui sentirem el seu quartet de corda número 11, abans ens ve de gust de parlar-vos d'un compositor que no és gaire conegut també d'aquesta època, un compositor que en aquest moment tenia 32 anys, que és Ludwig Spohr, que havia nascut a Brunswick el 1784 i que aquest any 1816 va compondre una òpera basada en la llegenda de Faust i a Viena no li van permetre estrenar-la. La va haver d'estrenar al Teatre Estatal de Praga uns anys més tard. Us en parlem tot escoltant-ne uns tastets.

Ludwig Spohr, efectivament un compositor alemany que va néixer a la Baixa Saxònia, a la ciutat de Brunsvic, compositor, violinista, un virtuós violinista i també director d'orquestra, que va morir l'any 1859, quan tenia 75 anys. Va viatjar molt, va viatjar a França, a Itàlia, als Països Baixos, i va ser director del Theater an der Wien, allà on Mozart havia estrenat diverses òperes, a Viena, la ciutat de Viena, entre 1813 i 1815. En aquesta època va conèixer Beethoven, amb qui va mantenir una relació d'amistat. A partir de 1815, Ludwig Spohr va viatjar per Alemanya, per Suïssa i per Itàlia. Fixeu-vos, perquè va dirigir a la Scala de Milà, era un molt bon director, un director reconegut, i dos anys més tard va acceptar el càrrec de director d'orquestra a l'Òpera de Frankfurt, que li va donar l'oportunitat de representar les seves pròpies òperes, entre les quals aquesta que estem sentint de fons, l'òpera Faust, que el 1816 havia estat rebutjada a Viena. Spohr i la seva esposa es van quedar dos anys vivint a la ciutat de Frankfurt, on va sonar per primera vegada aquesta música.

Ara ens sentirem l'obertura d'aquesta òpera Faust de Ludwig Spohr, que no és gaire coneguda. De fet, a Catalunya no s'ha representat mai. Però Spohr ocupa un lloc destacat en el quadre de l'òpera romàntica alemanya, tot i que s'hi va dedicar poc, no va fer moltes òperes, però juntament amb Carl Maria von Weber es considera el pare de l'òpera romàntica alemanya perquè va introduir innovacions com el desenvolupament de la trama per escenes en lloc de per números tancats dels cantants. Va introduir fins i tot el leitmotiv, que després Wagner va desenvolupar, i en va reclamar fins i tot la invenció. Ell deia que això ja ho havia fet ell, Ludwig Spohr. Va fer 10 òperes i Faust és la que va compondre el 1816. Sapigueu que Spohr també va compondre 17 concerts per a violí i orquestra, molta música de cambra per a violí, 4 oratoris, una cantata, música sacra, àries de concerts i fragments corals. Va ser un compositor molt prolífic. Va compondre més de 150 obres, tot i que la majoria no s'interpreten en l'actualitat. I és per això que ens ve de gust de, si més no, escoltar-lo. No sabem si reivindicar-lo, recuperar-lo, però en qualsevol cas escoltar la seva música, perquè no sona pràcticament mai enlloc. L'òpera Faust es va estrenar el dia 1 de setembre de 1816 al Teatre Estatal de Praga, el mateix teatre que havia vist l'estrena del Don Giovanni i de la Clemenza di Tito de Mozart. El director en aquella ocasió va ser Carl Maria von Weber i l'òpera va tenir un gran èxit que va mantenir ben alt durant bona part del segle XIX. Tota la primera meitat del segle XIX, Faust de Ludwig Spohr es programava de forma regular. El Faust d'Spohr és una de les primeres de les moltes òperes que es van compondre sobre el mite faustic, però a diferència de les altres més conegudes, les que van venir a continuació, no està basada en el Faust de Goethe, que, per cert, va ser escrit, va ser publicat el 1808, 8 anys enrere, la primera part. De manera que aquí no trobarem en aquesta òpera, no trobem ni a Margarete, ni a Valentin, ni a Marta, sinó que en el seu lloc apareixen altres personatges, com Röschen, Kunigunde o Hugo. Els que no falten, evidentment, són Faust i Mefistòfil, i el motiu que porta Faust en aquesta òpera d'Spohr a vendre la seva ànima al dimoni és per obtenir els favors de Kunigunde, que de fet està enamorada d'Hugo, el rival de Faust. Gràcies als enganys diabòlics, Faust ho aconsegueix, però és descobert per Hugo i és ferit de mort en una lluita. Röschen, enamorada de Faust i no corresposta, se suïcida en veure la mort del doctor. L'òpera acaba amb Mefistòfil enduent-se l'ànima de Faust cap a l'infern. Déu-n'hi-do, quina tragèdia, quin drama, més sinistre, molt propi de l'època romàntica en la qual estem immersos en aquest 1816. Ara sentirem l'obertura d'aquesta òpera, Faust, de Ludwig Spohr, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín i dirigida per Christian Fröhlich. Aquí la teniu.

0: Doncs aquesta era l'obertura de l'òpera Faust de Ludwig Spohr, una òpera probablement la més cèlebre d'aquest compositor, que en va fer 10, que curiosament ara no es programa enlloc, pràcticament, insistim, no s'ha escoltat, no s'ha representat mai a Catalunya, al nostre país, ni al Liceu, ni enlloc, i que es va estrenar l'1 de setembre de 1816 al Teatre Estatal de Praga, dirigida per Carl Maria von Weber, l'altre gran compositor de l'òpera romàntica alemanya d'aquesta època, i de qui era molt col·lega Ludwig Spohr. Aquí hem sentit l'obertura d'aquesta òpera interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigida per Christian Fröhlich.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I acabarem el nostre programa d'avui escoltant música de Schubert. Ja us vam comentar que, tot i tenir 19 anys vivint a Viena, Schubert va compondre un munt d'obres aquest any 1816, tantes que no ens hi cabien en la setmana passada, que ja vam dedicar al 1816, i n'hem repartit les que faltaven. Encara no les sentirem totes, però cada dia en sentirem una pel cap baix. Aquestes obres de Franz Schubert que va compondre el 1816, com és el cas del seu quartet de corda número 11, és el Deutsch 353, un quartet en mi major que no va ser publicada, per variar, pobre Schubert, sinó després de la seva mort. Sona així.

Estem sentint el quartet número 11 en mi major opus 125 número 2, el Deutsch 353 de Franz Schubert, compost precisament aquest any 1816. L'últim dels quartets lligats a l'adolescència d'aquest compositor, que recordem-ho tenia 19 anys. Després d'acabar-lo, Schubert va renunciar a aquest gènere del quartet i no hi va tornar fins al cap de 4 anys amb un moviment de quartet que va quedar inacabat. Per variar també, déu-n'hi-do. Aquest quartet té 4 moviments, dels quals el primer és molt breu, un allegro con fuoco, amb una arrencada molt lleugera, molt brillant, ja veureu, que dona testimoni de la intensitat que Schubert buscava d'imprimir en aquesta obra. Però el segon tema us sonarà força a la Simfonia 40 de Mozart, tot i que, evidentment, tenyida, segons Alfred Einstein, en la seva biografia de Schubert, d'una lleugeresa completament italiana. Això és el que sentirem en el segon tema d'aquest primer moviment. El segon moviment és un andante en la major, que sembla que es torna a inspirar en Mozart, en aquest cas en la Simfonia 39, però que també és molt ric i alhora misteriós. Després ve un minueto i al final és un allegro vivace en forma de rondó. Una obra brillant, de joventut, l'últim quartet, diguem-ne, d'adolescència de Franz Schubert, compost el 1816. No sabem la data exacta de composició, però se sap que va ser d'aquest any. Aquí el sentirem sencer, voreix els 20 minuts de durada, interpretat pel quartet Melos en un enregistrament del segell Deutsche Grammophon.

0: Doncs aquest era l'últim quartet d'adolescència de Franz Schubert, compost quan ell tenia 19 anys, l'any 1816. És el quartet de corda número 11, Deutsch 353 en mi major, un quartet en quatre moviments, allegro con fuoco, andante, menuetto allegro vivace i rondò allegro vivace. És un Schubert juvenil, encara, ja ho veieu, en ple de força i molt vigorós, un quartet preciós que ens ha vingut de descobrir també, tot i que no és una de les seves obres cambrístiques més habituals en els repertoris de concert. Però aquí ens ha vingut d'escoltar-lo en una versió fantàstica, el quartet Melos, en un enregistrament del segell Deutsche Grammophon.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest tercer capítol del Sincronies d'aquesta setmana dedicada al 1816. Demà, atenció, més descobertes. Ens ve de gust de proposar-vos a escoltar i de fer-vos 5 cèntims de la seva biografia també i de la rellevància que tenen en la història de la música obres dels compositors Ignaz Moscheles, de qui sentirem un fragment de la seva gran sonata Opus 41, una obra molt virtuosística. Sentirem també música de Hummel, el seu septet de cambra, una de les obres més rellevants d'aquest compositor, mastodòntica, aquí sentirem només un moviment també, que dura gairebé un quart d'hora. I finalment escoltarem encara música de cambra de Franz Schubert, una altra obra en aquest cas per a lluïment del violí, que està acompanyat en aquest rondó per a violí per una orquestra de corda. Obres breus, però realment interessants i que ens ve de gust de descobrir-vos aquí als Sincronies de Catalunya Música. Ens hi trobem demà a la mateixa hora de sempre aquí a la Sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Comença la 12a temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'estil italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
8: Bona tarda. Avui les veus de trompetistes que també són cantants. Per començar, la de la canadenca Bria Skomberg.

El mood Indigo de Duke Ellington amb la veu i la trompeta de Bria Skomberg. Nascuda a la Columbia Britànica el 1983, Skomberg va començar la seva carrera amb la banda Bria's Hot Five, inspirant-se en la música de Louis Armstrong i també en la d'aquesta pionera de Clora Bryant.

Making Whoopi. És Clara Bryant, trompetista, cantant, pionera femenina al món del bebop, nascuda a Texas el 1927 i amb Dizzy Gillespie com a mentor. Aquest Making Whoopi és de l'únic àlbum que va acabar signant com a líder, Girl with a Horn, del 1957. La nova escena catalana ha produït també un bon nombre de trompetistes vocalistes.

Andrea Motis amb la seva versió "Then No Sunshine" de Billy Withers, acompanyada pels guitarristes Jurandir da Silva i Josep Travé. Tornem cap al Canadà amb la música d'una altra d'aquestes cantants trompetistes, Rebecca Hennessy.

There is one thing, cançó de Rebecca Hennessy, d'aquesta compositora, trompetista i vocalista canadenca que busca les interseccions del jazz i el folk en propostes com el treball All the Little Things You Do. Des del Bages, Alba Careta també ha trobat en la música popular el punt de partida per a la seva creació jazzística.

Alba Careta i el seu quintet visitant el repertori de Lluís Llach amb les cançons del projecte Teia, cançons com Un núvol blanc és la que sonava. La cantant trompetista que tancarà la sessió és austríaca. És la veterana Mihaela Rawitsch. Des de Viena i en col·laboració amb el guitarrista Robert Paulick, canta, amb la veu i la trompeta, l'original Gimme the Groove. Més jazz a la sessió nocturna del nostre club. Us espero a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. El d'avui és un concert de l'Orquestra Barroca Catalana, que amb la soprano Elionor Martínez Lara i amb el violinista Manfredo Kremer al capdavant, presenta el programa Händel versus Tarradellas, una ballada que ens transportarà al Londres del segle XVIII, on el compositor barceloní Domènec Tarradellas va coincidir amb un dels grans genis del barroc, Georg Friedrich Händel. El programa és una finestra al barroc europeu, amb vàries i peces orquestrals de Händel i Tarradellas que mostren la varietat i la riquesa estilística d'aquell moment. A més, conté també una peça de Charles Avison. Tindrem l'ocasió de sentir la veu de la magnífica soprano catalana Elionor Martínez Lara, la guanyadora del Premi Oratori Lied de la 63a edició del concurs Vinyes. Amb cada peça que interpretarà ens deixarà més enlluernats. Val la pena sentir-les totes. De seguida les presentem, però abans recordem que aquest és el segon concert de l'onzena temporada de música antiga de l'Orquestra Barroca Catalana. Catalunya Música el va enregistrar el novembre del 2025 a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. I ara sí, entrem en matèria i per la porta gran amb Händel, que breument es va formar a Hamburg i després a Itàlia, on va assimilar l'estil operístic que el marcaria per sempre. Després d'una primera etapa com a mestre de capella a Hannover, va viatjar a Londres el 1711 per estrenar-hi Rinaldo i l'èxit va ser tan rotund que s'hi va quedar per sempre. A la capital britànica hi va fer una carrera brillant, primer com a compositor d'òperes italianes i més tard com a creador d'oratoris en anglès. Obres com ara Juli César, El Xina, El Messies o la música pels Reials Focs Artificials mostren el seu domini absolut del drama musical, la melodia i la grandesa orquestral. Händel va saber unir amb enginy el millor de tres camps, el contrapunt alemany, la passió italiana i el refinament anglès. La seva música va definir el gust d'una època i avui encara emociona el públic. Per començar el concert, l'Orquestra Barroca Catalana interpreta de Händel la xacona del ballet Terpsícore, una peça instrumental plena de variacions, i després, ja amb Elionor Martínez Lara, l'ària Dica il falso, dica il vero, de l'òpera Alessandro, un dels drames més refinats de Händel que expressa un conflicte amorós.

Leonor Martínez Lara, soprano, i l'Orquestra Barroca Catalana, amb Manfredo Kremer al capdavant, ens han ofert l'ària Dica il falso, dica il vero, de l'òpera Alessandro, de Georg Friedrich Händel. I abans, també de Händel, hem sentit la xacona del ballet Terpsícore. És el programa Händel versus Tarradellas, que ens transporta al Londres del segle XVIII, una ciutat cosmopolita que reunia músics de tota Europa. El músic alemany Händel i el barceloní Domènec Tarradellas van arribar a compartir escenaris, públic i fins i tot cartell. Domènec Tarradellas, que va néixer a Barcelona el 1713, també es va formar a Itàlia, però no a Roma com Händel, sinó a Nàpols, on va acabar triomfant com a compositor d'òperes. L'èxit el va portar a Londres el 1746 i va viure un any. En aquell moment, Händel ja era tota una institució. Tarradellas, però, va saber trobar el seu lloc en la vida musical londinenca i va estrenar dues òperes. I la presència del jove compositor català va ser prou rellevant com per compartir cartell amb Händel. Aquest programa ens proposa reviure aquella trobada entre les dues sensibilitats, les dues maneres d'entendre la música. De Tarradellas podrem sentir dos fragments de les seves òperes, una mostra de l'elegància i la intensitat de la seva escriptura, que combina l'escola napolitana amb un lirisme molt íntim. La sinfonia de l'òpera La Merope precedirà l'ària Per pietà bel ídol mio de l'òpera Artaserse, una pàgina de gran lirisme i delicadesa.

Excel·lent, la soprano Elionor Martínez Lara, que amb l'Orquestra Barroca Catalana i amb Manfredo Kremer al capdavant ens ha ofert l'ària Per pietà bel ídol mio de l'òpera Artaserse, de Domènec Terradellas. Abans hem sentit la sinfonia de l'òpera La Mèrope, també de Terradellas, i de la qual després sentirem una ària de bravura. Abans passem per l'obra de Charles Avison, un altre compositor que va contribuir a definir l'estil instrumental britànic de mitjans del segle XVIII i enriquir el diàleg entre tradicions. Avison va ser un dels primers editors musicals d'Anglaterra i va fer de pont entre el món del clavecí i la música orquestral. El seu Concerto Grosso número 9 en do major està basat en sonates de Domenico Scarlatti i és un exemple perfecte de la fusió entre l'espontaneïtat melòdica italiana i la solidesa de l'escola anglesa.

L'Orquestra Barroca Catalana, dirigida per Manfredo Kremer, ens oferia el Concerto Grosso número 9 en do major a partir de les sonates de Domenico Scarlatti, obra de Charles Avison, una figura que va contribuir decisivament a l'escena instrumental londinenca i que ha aparegut també en aquest programa titulat Händel versus Tarradellas, una trobada d'estils i emocions entre la contenció i la passió, entre l'art del teatre i el virtuosisme instrumental al Londres del segle XVIII. Tot i que les seves trajectòries van ser diferents, Händel i Tarradellas representen dues maneres complementàries d'entendre la música barroca. Händel, amb el seu estil majestuós i dramàtic, va sintetitzar les grans tradicions europees i Tarradellas, amb una escriptura més clara i directa, anticipava ja la sensibilitat del classicisme. Un dels moments més expressius del repertori de Tarradellas és l'ària Fillo Ascolta de l'òpera La Merope, una ària de bravura que presenta un bon equilibri entre emoció i claretat formal. El Leonor Martínez Lara ens tornarà a deixar bocabadats. Abans, però, el recitatiu O dei qual mi sorprende insolito terror.

Aplaudiments per la soprano Leonor Martínez Lara, que al costat de l'Orquestra Barroca Catalana ens ha ofert l'ària Fillo Ascolta de l'òpera La Mèrope de Domènec Terradellas. Coincidir a Londres va ser, per Terradellas i Händel, una manera de celebrar el diàleg entre dues sensibilitats, entre dues maneres d'entendre la música. Al final del concert esclata amb dues àries més de Händel, totes dues de l'oratori Il Triunfo del Tempo e del Disengaño, on el temps i la virtut dialoguen amb gran força teatral. Leonor Martínez Lara ens tornarà a extasiar amb l'ària Tu del Ciel Ministro Eletto, d'una delicadesa extraordinària, i amb una altra ària ara de bravura, Un pensiero nemico di pace.

Extraordinària Leonor Martínez Lara en aquestes dues àries tan diferents de l'oratori Il triunfo del tempo e del disengaño de Händel, la delicada Tu del ciel ministro eletto i aquesta ària de bravura Un pensiero nemico di pace. Sentíem també l'Orquestra Barroca Catalana amb el violinista Manfredo Kremer al capdavant en aquest concert titulat Händel versus Tarradellas. Una de les àries més famoses de Händel és Ombra mai fu, de l'òpera Xerxes. És la que els intèrprets ofereixen al públic de l'església de Sant Felip Neri per correspondre als aplaudiments.

Aplaudiments per la soprano Elionor Martínez Lara, que ha estat un cop més enlluernadora. Ara amb aquest vis l'ària Ombra mai fu de l'òpera Xerxes de Händel. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de l'Orquestra Barroca Catalana, que amb la soprano Elionor Martínez Lara i amb el violinista Manfredo Kremer al capdavant ha presentat el programa Händel versus Terradellas, una vetllada que ens ha transportat al Londres del segle XVIII, on el compositor barceloní Domènec Terradellas va coincidir amb un dels grans genis del barroc, Georg Friedrich Händel. Ha estat el segon concert de l'onzena temporada de música antiga de l'Orquestra Barroca Catalana. Catalunya Música el va enregistrar el novembre del 2025 a l'Església

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant amb Ludwig van Beethoven i l'únic oratori de la seva producció Crist a la muntanya de les Oliveres, opus 85. Ens acompanyen Steve Davislem, tenor que fa de Jesús, Simon Kerms, soprano, és el Serafí, i Eike Wilmschulte, baix, en el paper de Pere. Amb ells sentim el Chorus Musicus de Colònia i Das Neue Orchester, sota la direcció de Christoph Sperring.

És l'oratori de Ludwig van Beethoven, Crist a la muntanya de les Oliveres, opus 85. Hem sentit les veus dels solistes Steve Davislem, tenor que feia de Jesús, Simon Kerms, soprano, era Serafí, i Eike Wilmschulte, baix, feia de Pere. Amb ells hem sentit el Chorus Musicus de Colònia i Das Neue Orchester sota la direcció de Christoph Spering.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
2: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
1: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
2: Entrades a auditori.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dimecres 30 de setembre, l'últim programa del mes i nous convidats com cada tarda a l'assaig general des d'ara fins a les 7 a Catalunya Música.
3: Doncs és moment de saber què ens ocupa avui.
2: Avui, a l'assaig general.
3: Per començar, ens acompanya ja Albert Galbany, músic que avui, entre altres coses, ve a parlar-nos d'un instrument com el bansuri i sobre alguns aspectes també de la música clàssica índia. A més de parlar-nos d'un nou projecte discogràfic, ens oferirà també un tast en directe amb el seu instrument i de moment ja el podem saludar, Albert. Molt bona tarda.
4: Bona tarda a tothom.
1: També després de la música en directe us parlarem de La Jove Aïda, una producció, evidentment, a l'entorn de l'Òpera de Verdi, per a tots els públics, però sobretot per als escolars i familiars, que arriba aquests dies al Liceu.
3: Seguirem amb detalls del projecte conjunt de Gustavo Cabrera i Santiago Arias, violinista i bandoneonista, que demà seran a Barcelona amb una actuació impulsada des de Casa Amèrica a Catalunya.
1: I en l'última part del programa conversarem amb Joel López, director del recentment creat Cor Gospel, de l'Espai Sènior del Taller de Músics, un projecte que és a punt de començar les seves sessions regulars d'assajos i preparació de concerts. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Comencem.

0: Avui tenim amb nosaltres, com hem avançat en començar el programa, el músic vegenc Albert Galbany, i ens torna a visitar, perquè de fet ja havíem parlat amb ell en diverses ocasions, amb motiu d'un disc força recent titulat Bryas Patti, crec que ho hauré pronunciat bé. És un treball on el bansuri és el protagonista o un dels protagonistes, que és aquest instrument de vent doncs molt comú a l'Índia, amb un origen doncs, pel qual ens hauríem de remuntar molt, molt enrere. Albert, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Encantat de ser aquí i compartir aquest disc amb vosaltres i amb l'audiència.
0: Doncs ara l'anirem desgranant una mica els elements, o també, si anem una mica enrere, un altre cop, què és el que t'ha portat ara a fer un disc on la música clàssica índia és la protagonista i també el so d'aquest instrument que acabem de dir.
1: Bé, diguem que aquest és el segon disc que faig de música clàssica índia. Tinc altres projectes. I el primer doncs, va ser el primer disc que vaig fer. I ha passat molt de temps. I bé, aquesta música per mi és un camí de vida. És a dir, hem triat el ioga del so, que se'n diu, no? O sigui, la pràctica d'aquesta música, que és com la d'aquí, la música clàssica, requereix molta pràctica i molta intensitat en tot per avançar. I bé, doncs, amb el temps i amb un altre company que hem compartit aquest disc, que es diu Mario Erzinger, doncs vam decidir de fer un disc ja amb, doncs, amb la part rítmica ben desenvolupada, perquè l'altra era només la part més meditativa.
0: Mm-hmm. Mario Erzinger a la tabla. Mm-hmm. Per tant, un disc, anava a dir, totalment hindú. Fins a quin punt és difícil? Per tu ja no ho serà tant, però acostar-se a tot aquest univers sonor.
1: Mira, aquí a Catalunya tenim la sort, hi ha tot un grup de gent de Catalunya i de fora, però que tenim un mestre aquí a Catalunya que es diu Shyam Sunder, que crec que ja ha vingut algun cop també per aquí. És un músic molt bo, un flautista molt bo, que és cec, bé, i això el va portar doncs, a desenvolupar molt l'oïda, també la memòria, té una memòria excepcional, i bé, molts n'hem après d'ell, no? També hem fet altres, hem viatjat a l'Índia o el que sigui, però bàsicament la font ha estat ell. I jo vaig descobrir el bansuri i després vaig descobrir que aquí hi havia el Shyam i que ensenyava.
2: Abans has parlat del ioga del so, no sé si és una frase feta o realment. No sé si el ioga es practica amb música, però se m'ha acudit un paral·lelisme perquè hi ha molta gent que es pensa que la música clàssica és per relaxar-se, quan no tot és així, ni molt menys, no? Ja ho sabem. No sé si això també passa allà o existeix una música concebuda expressament per acompanyar el ioga.
1: Sí, diguem que el ioga literalment vol dir unió, no? O sigui, té aquesta part espiritual total, i de la mateixa manera que religió vol dir l'origen és relligar, no? Doncs és aquesta unió mística, no?, amb el tot. I el ioga del so vol dir això, doncs, que hem triat com a camí espiritual el so. Per tant, doncs, la música. I a la Índia sol passar, no?, que tot té aquest punt espiritual. I bé, doncs, quan diem això del ioga del so, és que hem triat això, aquest camí, que realment utilitzem com a eina per ser millors persones.
0: A banda de, diguéssim, la vessant física o espiritual o mental, no?, de tot aquest univers, si anem a la part més musical, sonora, aquí ho expliqueu dins del llibret del disc, que avui estem comentant, que en la música clàssica de l'Índia el concepte de raga està com en el centre. Ens agradaria que ens ho tornessis a explicar un cop més.
1: Bé, el raga, sempre es diu que és molt difícil d'explicar què és un raga. Intentarem. Aquí ho he intentat ser molt, molt concís en el disc, en el llibret. I és com imaginem-nos un ens, no? Un ésser viu

0: I les notes doncs, són també en funció... Són simbolitzades amb un color, amb una llum... I sí, sí, doncs és aquesta mena d'ens i que és un fil que tu vas desenvolupant com si fos una història, un conte, un discurs que si no el trenques acaba pintant-te la ment d'una manera fantàstica, no? Perquè cada vegada doncs, es va desenvolupant més de pressa, comença molt a poc i acaba anant molt de pressa. I si això seguit tot un fil, doncs és màgic.
1: Per tant, deixa'ns preguntar-ho així. Fins a quin punt això té a veure amb la improvisació tal com la podríem conèixer, anava a dir, a la societat occidental, no?
0: Sí, potser aquí el que més s'hi podria semblar és el jazz, no? Que té aquest punt de viu, de que és del moment també de la connexió amb el públic, no? Això ja és molt... és diferent la manera de fer-ho, però sí que jo crec que el jazz potser és la on més s'hi troba, no? Aquest punt d'improvisació. Sí, sí. I hi ha un moment doncs, que fas una cosa que saps molt bé del rag i algun moment doncs, apareix un camí, una branca, que vas seguint i això és quan és més màgic, quan vas sortint sense sortir del rag coses noves.
1: Tu que tens, que estàs familiaritzat no, amb aquest tipus de música de l'Índia o aquesta manera de fer música, ara deies, qui està ja entrenat o acostumat ja va distingint aquests ragues, etc. Però per algú que hi vagi per primer cop, per exemple, un concert o una actuació, és fàcil entrar-hi o connectar, diguéssim?
0: Jo crec que sí que és molt fàcil connectar, sobretot amb la part melòdica. En la música clàssica de l'Índia no hi ha l'harmonia com aquí la coneixem. És com una música antiga, on sempre hi ha un bordó, llavors l'afinació és clau, o sigui, en realitat hi ha com 22 notes en una octava, tot i que són 12 principals i alguns ragues tenen una mica baixat o pujat les notes, però és molt subtil. I per això sempre hi ha un bordó, que es diu tambura, és un instrument de corda. En aquesta part melòdica és fàcil entrar-hi, perquè la melodia jo crec que més o menys a tothom li entra bé. Potser la part més complicada és el ritme. Aquí és on realment és molt diferent. Aquí el ritme el concebem més com una pulsació, no? Uh-huh. I allà és com un diàleg gairebé, on sempre hi ha un buit i un ple. I poden ser molt lents, els compassos. O sigui, un compàs... a més, poden ser ritmes de 7, per exemple, en aquest disc hi ha de 7, de 9 i de 16.
1: És a dir, que es pot dilatar molt, no?
0: Es pot dilatar molt un compàs. Sí, sí. I també, en aquest compàs, el joc és en el temps 1 i en el temps on comença... l'estructura melòdica doncs, és on coincideixen, són punts d'arrencada i de sortida de diferents formes melòdiques, també. No? O sigui, aquí és el més diferent de la nostra música.
1: Uh-huh. Avui has vingut amb el bansuri, que és aquest instrument de vent. Albert, t'hem de demanar que ens expliquis una mica què és el que et va costar acostar aquest instrument i les característiques.
0: I tant, el bansuri me l'estimo molt. I bé, jo vaig començar amb la flauta travessera. De fet, tècnicament, a l'hora de bufar és exactament igual. El que canvia potser és la digitació. Perquè, diguéssim que és una flauta travessera arcaica, perquè és un tub de bambú. De fet, bansuri vol dir bans, vol dir bambú, i suri vol dir notes de bambú. I doncs té aquest punt més arcaic, però alhora potser és més difícil de posar els dits o això, de digitar, però alhora et permet fer aquests glissandos típics de la música hindú, no? Aquestes coses, que les notes venen d'altres notes i van a per altres notes. No és tant com un piano, no? Que són tan fixes. I aquí hi ha molta part també d'informació. I a partir de la travessera doncs, vaig descobrir el Xiam, el meu mestre, vaig descobrir el bansuri primer i després el Xiam i no vaig dubtar.
1: Doncs com explicàvem, el Bansuri és un dels protagonistes

0: Estàs al costat de la taula d'aquest disc que es titula Brihas Pati. No t'hem preguntat per aquest títol.
1: Sí, Brihas Pati és, vol dir, literalment vol dir Júpiter. De fet, és també un déu en la mitologia, en sànscrit, és Júpiter. I també, curiosament, és un déu que, com els grecs, doncs, també simbolitza, també té aquesta, simbòlicament, la figura del pare, no? Del pare com a protector. Però també, i en aquest cas també pel raga, perquè no és un raga especialment dolç, sinó que té un punt, diguem, de, com de disciplina, de cosa una mica més dura, no? Que a mi em va agradar, doncs, també donar-li aquest aire en aquest raga, perquè li trobo molt, per l'escala i tot això, i vaig trobar que aquest nom, doncs, hi es queia molt.
0: Hem de dir que parlar amb Albert Galvany sempre vol dir que ens vinguin moltes preguntes al cap, no? Per fer o per dedicar-te a aquest tipus de músiques, música clàssica de la Índia, aquesta música més meditativa o que té més a veure amb aquesta part espiritual, si ho podem dir així d'una manera simple, és necessari habitar en un lloc, diguéssim, com el que sabem que habites, la rectoria del Castell de Fals, aquí és on volia anar. Situa'ns-ho això, i suposo que és una mica que sí, no? És important aquest entorn.
1: Doncs no ho sé. Potser sí que és necessari, no?
0: Diguéssim, no plantejat. Urbà, no? Per dir-ho així?
1: Probablement sí. Realment la connexió amb la natura, per mi, i en aquest i en d'altres projectes, és bàsica, en altres projectes musicals també que faig, perquè viure només de la música clàssica aquí seria molt complicat. Hi ha hagut alguna temporada, però com sabeu, la música, doncs, hi ha temporades i temporades, i no pots viure d'això si tens fills i vols fer una vida mitjanament digna. Tinc la sort de viure en un espai que realment em convida molt a estar amb mi, amb una pau i amb connexió, doncs, amb la natura, del Bages, que no és res exuberant, però que porta molta pau i té llocs molt bonics i molt, molt desconeguts, també, i molt humils, també, diguem, no? És una natura que sembla que no, però llavors tot es valora més, no? L'aigua... O...
0: Albert, també et coneixem per organitzador d'esdeveniments o coordinador de coses com l'Espai Ànima, que ens has alguna vegada vingut a explicar. No sé quins altres projectes tens per endavant, alguna cosa que puguem destacar, o la continuïtat, fins i tot, d'aquest projecte, no? D'aquest disc.
1: Sí, la veritat és que tinc moltes coses. De fet, fins i tot la IA, el ChatGPT, em diu, potser que em deixis alguna.
0: Eus?
1: Però sí, no, bé, en fi, deixem-ho aquí. Però sí, tinc moltes coses. El que deies d'Espai Ànima realment és digne de mencionar, perquè trobo que és una cosa interessant. És un cicle que es fa en un hospital, però en una sala gòtica que té una acústica molt bona. Sí, és un hospital que és del segle XIV, i la sala, concretament, on ho fem, doncs és aquesta original de l'hospital. I aquest cicle és de música i salut. Uh-huh. Per tant, ens dediquem a fer música on vens allà i et relaxes, i ve tot tipus de música. Bé, de diferents estils, no tot és... diferents coses, hi ha coses curioses. Altres coses, sí, també sóc el director artístic d'un cicle que es diu Música Romànic, que fem,
0: exacte,
1: que fem, doncs, concerts a temples o castells romànics del Bages, o aquest any també hem fet del Berguedà, de la zona de Catalunya Central, diguem, i on combinem, doncs, la música amb una visita guiada, i a vegades també, inclús en aquesta darrera edició, fins i tot hi vam fer teatre explicant una obra que tractava precisament del lloc on estàvem. I d'altres coses, bé, musicalment, doncs, també estic en un projecte molt interessant, que és més una barreja de músiques del món, on podem trobar el llaüt àrab també, i també músiques catalanes, que és Mediterrània. Crec que aquest ha estat un projecte que estic molt satisfet, I també estic amb una altra que es diu Catalònia, on fem, portem la, himnes de la música catalana doncs amb una sonoritats telúriques i orientals alhora, molt potents, amb cançons de, com Els Segadors o Cant de Batre o la Balanguera, etc. I segurament més coses que doncs, surten. Sí, sí.
0: En tot cas, ho anirem seguint. I ara el que voldríem és que ens fessis aquest tast, perquè has vingut amb el Bansuri, més o menys què has preparat? No més o menys, què has preparat, diguéssim?
1: Mira, no sabia massa què fer, com que això és molt d'improvisar. He pensat que la millor manera d'introduir aquesta música i que la gent pugui entrar-hi és fent-ho a partir de la música d'aquí. És a dir, perquè la música clàssica de l'Índia molts cops parteix originalment de cançons tradicionals de certes zones que venen ja de molt antic. I en aquí seria, per exemple, el cant dels ocells. Doncs farem una improvisació barrejant també algun raga i alguna cosa. A veure què surt.
0: Doncs fantàstic. Doncs si vols, pots venir cap aquí per col·locar-te. Avui tenim a l'Albert Galbany, que el tenim descalç i, a més, el veurem tocant assegut. Doncs endavant, quan vulguis.

0: L'acabem d'escoltar, Albert Galvany, amb el Bansuri. Avui ens ha visitat i hem tingut aquest tast en directe amb aquest cuixi de música índia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquesta música.
1: A vosaltres per haver-me convidat. Moltes gràcies.
0: Fins la propera.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT. A l'assaig general. L'actualitat musical al dia.
3: Doncs ara mateix és una mica més d'un quart i mig de set. Seguim endavant amb el primer reportatge del programa d'avui, com hem anunciat en el sumari, dedicat a la jove Aïda, que és a punt d'arribar al Liceu.

0: Després d'estrenar-se a Tarragona el passat 7 de febrer, de la mà de la Fundació Òpera Catalunya, l'òpera per infants i adolescents La jove Aïda arriba ara al Liceu dins de la programació de Liceu Aprèn amb tres funcions a la Sala Gran els dies 3, 4 i 10 d'octubre. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, defensa el projecte per la seva estètica avançada i retro alhora, que ajuda els joves a situar-se davant de les primeres vegades.
1: El gran Verdi, no? D'aquesta grandesa, monumentalitat, les trompetes, els cors, no? Verdi amagava també una història d'intimitat, no? Aquesta jove atrapada entre dos mons, el lloc on viu i el lloc d'on ve, entre l'amor i la família, allò que sent i allò que s'espera d'ella. Aquesta cruïlla, no? Com Hèrcules, entre el deure i el plaer, no? Nosaltres, des del Departament Educatiu, sempre amb un suport de molta gent que fa possible, no? Allò que presentem cada vegada, estudiat des de molts punts de vista, no es pretén una simplificació de la història, sinó mirar de trobar un camí que presenti la possibilitat dels joves per entrar-hi.

0: La jove Aïda narra la història de l'Aina, una jove tímida però brillant desenvolupadora de videojocs que és a punt de presentar una innovació en un congrés de realitat virtual al Liceu. Un error tècnic, però, la deixa atrapada dins del videojoc on ella mateixa assumeix el paper protagonista. Els límits entre la realitat i la ficció s'exploren a través de l'escenografia d'Onion Lab, que parteix de la mítica producció de Josep Mestres Cabanes, i la posada en escena i dramaturgia de Jordi Casanovas, que sentim.
1: Com que teníem una presència de l'audiovisual, del vídeo, molt potent, doncs vam arribar una mica a la idea de fondre el món virtual, el món dels videojocs, amb la història d'Aïda. Això que ens permetia també jugar amb aquesta idea de pertany o no pertany a una pàtria, com que el concepte de pàtria a mi personalment resultava una mica més feixuc potser de transmetre als joves o de poder generar un debat a hores d'ara, ho vam traslladar al món de la ficció i al món de la realitat. El món del videojoc com a món de ficció, o al món de l'òpera, o al món de la literatura, o al món del teatre, com un món de ficció en el qual hi entres i d'alguna manera t'oblides del que passa a la realitat, i el món real que t'obliga a prendre decisions, a resoldre-les a diari i a vegades no són agradables.

0: La música de La jove Aïda parteix de l'univers sonor de l'òpera de Verdi, però es presenta amb un enfocament pedagògic i contemporani pensat per al públic jove. La partitura que ha concebut la compositora Marian Márquez conserva alguns fragments reconeixibles i incorpora adaptacions i noves composicions que faciliten la comprensió de la història i de les emocions dels personatges.
1: Doncs hi ha hagut un munt d'inputs per crear-la, per poder arribar fins a aquest resultat que hem fet. En un primer moment a mi em va arribar com una proposta de anem a fer una adaptació de la música de Verdi, de l'òpera Aïda. Per tant, vam consensuar una sèrie de hits de Verdi que havien de ser-hi sí o sí, perquè ho trobàvem lògic i perquè ho volíem fer així. I clar, la primera qüestió era com els col·locàvem, com funcionava dintre d'aquesta nova narrativa, d'aquesta nova història, i s'havia de fer d'una manera molt intel·ligent, no?, perquè tot funcionés i tot caminés perfectament. Per tant, va ser la primera, com la decisió important va ser on col·locar-ho, com fer-ho i com adaptar les lletres, que el Jordi ja havia com marcat, però tot s'havia com de decidir perquè quedés coherent, intel·ligent i donés unitat a tot l'espectacle, no?, que és el que intenta la música.
0: El repartiment de La jove Aïda està format per la soprano Rosa Maria Abella, el baríton Joan García Gomà, el tenor Arnau Torres i la mezzosoprano Yasmín Forastiero, acompanyats d'un conjunt de músics del Conservatori del Liceu que dirigeix Daniel Perpinyà.

0: Doncs amb els detalls d'aquesta jove ida que s'acosta als joves d'avui dia, hem arribat als 6:45. Seguim endavant, ara repassant altres notícies. Parlem, per exemple, de l'associació Joan Manent, que ofereix demà una conferència sobre Manuel Ausensi.
1: Serà a les 7 de la tarda a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya. Dins del 5è cicle de conferències Intèrprets Catalans Històrics, Miquel Pérez pronunciarà la conferència amb Manuel Ausensi, La noblesa del cant, on parlarà d'aquest destacat baríton català del segle XX que va actuar arreu del món.
0: El festival Musiquem Lleida creix fins als 12 grups i reforça l'aposta pels músics en la 21a edició.
1: El festival se celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre, en propostes de procedències i estils diversos en alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat. L'organització incrementa un 20% la remuneració dels intèrprets i manté la voluntat de fer accessible la música en viu a tota la ciutadania. El concert de Cluenda, en memòria de Maria Carme Valls, culminarà amb el Cant de les Estrelles de Granados i comptarà per primera vegada amb la participació de la Coral Infantil Xalom.
0: Maria del Mar Bonet i Júlia Colom, distingides pels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Especial del Jurat, mentre que el disc Paradís de Júlia Colom ha estat elegit millor disc de l'any. Els guardons s'entregaran el dia 18 d'octubre al Teatre Principal de Palma durant la gala de la 9a edició del certamen que organitza el grup Enderroc, amb el suport de diverses institucions balears. De la seva banda, el projecte PA d'Anna Ferrer s'ha distingit com a millor disc de folk. A banda dels reconeixements de la crítica, la votació popular del certamen ha nominat, entre d'altres, el grup Pitxorines, el músic Pere Bujosa i el Boicello Electric Quartet.
0: I el duet de Limón García i Moscato Luna fan parada a la Byron.
1: En el marc de la programació musical de la llibreria barcelonina, demà dijous s'ha programat una actuació d'aquest duet de veu i guitarra que farà un recorregut per alguns clàssics del tango, afegint també temes propis, a les 8 del vespre.
0: I ara no deixem el tango, però s'hi afegeixen tints contemporanis amb dos noms, Santiago Arias i Gustavo Cabrera.

0: Parlem d'una proposta compartida per dos músics avesats a tocar diferents músiques d'arrel, no només de l'Argentina, i acompanyar músics d'altres terrenys. En el cas de Santiago Arias, per exemple, també ha estat sideman del guitarrista Dominic Miller. De la seva banda, Gustavo Cabrera, a més d'exercir com a compositor i arranjador, en el seu currículum té un reconeixement del prestigiós concurs internacional de violí jazz Zbigniew Seifert Competition, on es va posicionar al tercer lloc. Després de traslladar-se a viure als Països Baixos, fa uns 3 anys es va tornar a reunir amb Santiago Arias, amb qui havia coincidit en una formació tradicional de tango.
1: Lo que nos une un poco es el lenguaje de la improvisación libre, ¿no? Como estética así más contemporánea, en la cual confluimos como muy de una forma fluida. Sí. Eso también nos unió para empezar a hacer este proyecto, ¿no? Bueno.
2: Sí.

0: I així, d'una escolta atenta de versions orquestrals o de formacions com quintets, el duet de Santiago Arias i Gustavo Cabrera n'extreu una reducció, però amb tota la seva essència.
1: Trayendo un poco la estética esa de los efectos, por ejemplo, del tango, que son, qué sé yo, arrastres, marcato, tutti, acelerando,
2: fraseo,
1: todas esas cuestiones, en un resumen, que por momentos se torna como generador de nuevas ideas. Por ejemplo, cuando empezamos a realentar o queda un vacío sonoro, eso da pie a que la improvisación libre con otra estética aflore en esos momentos, por ejemplo.
0: La proposta que ara ens ocupa, els dos músics la compaginen amb altres projectes, un dels quals és un trio on hi participen tots dos. Mentrestant, Gustavo Cabrera segueix desenvolupant un seguit de peces per violí sol i investigant la combinació de sons acústics i electrònics, i Santiago Arias també segueix tocant amb un duet que completa el guitarrista Sebastián Castro. En l'agenda més immediata del projecte conjunt del bandoneonista i el violinista també hi trobem una actuació diumenge a l'Espai Q de Barcelona. Tres dies abans, però, l'actuació de Gustavo Cabrera i Santiago Arias, demà dijous a Casa Amèrica, començarà a les 8. L'entrada és lliure amb aforament limitat.

Doncs així hem arribat fins ara. Passen 38 minuts de les 6 de la tarda quan encarem la recta final de l'assaig general. Ens acompanya i el saludem de seguida Joel López, el director del nou cor gospel de l'Espai Sènior del Taller de Músics. Fem primer una petita pausa.

0: D'aquí a molt pocs dies, de fet, d'aquí un parell de dies, el cor gospel de l'Espai Sènior del Taller de Músics començarà un nou curs que és novíssim, perquè, de fet, aquest projecte arrenca aquest any i ens semblava motiu suficient per avui doncs, entrevistar en Joel López, que és el director d'aquest cor. Joel, gràcies per ser aquí. Bona tarda.
1: Un plaer. Bon dia.
0: Ara ho dèiem, eh? Això comença, no és només que comenci el curs, sinó que aquest és un projecte que arrenca ara. No sé si podem fer una mica, anar una mica enrere i explicar com neix la idea, com neix el projecte, sobretot com es planteja, no?
1: Sí, bàsicament, això mai havia estat al Taller de Músics i l'equip directiu de l'Espai Sènior es va enterar que jo dirigia corals, que també tenia un projecte propi de gospel, i m'ho van proposar i jo vaig pensar, ostres, doncs estaria guai. A més, és un estil que a Catalunya té molta importància i hi ha moltes corals, així que vam decidir tirar cap endavant i aquest divendres començarem de zero per primer cop aquest projecte de gospel a l'Espai Sènior.
0: Ara deies, de seguida et vas engrescar amb aquest projecte. Suposo que és un estímul, però també és un repte, perquè, per començar, és gent no només que és més gran de 40 anys, que això no seria el problema, sinó que gent que no té per què tenir coneixements previs de música ni haver cantat en cap coral, no?
1: Sí, exacte. És veritat que és un repte, però és un repte amb el qual ja m'hi he trobat, amb altres corals que he començat. I al final, la gent que vol fer-ho generalment ja els agrada cantar i sol haver diferents nivells, però solem començar des d'un nivell més factible i ja, quan coneixes a la gent, pues, veus cap a quina direcció vas.
2: I en aquest sentit, el fet que estigueu dins d'una institució formativa, que no sé si les altres corals que dirigeixes potser també, però aquesta forma part d'una institució pedagògica, no sé si has plantejat un recorregut una mica més a mig termini, és a dir, què farem aquest primer any, què farem el segon, si la gent es queda... Bueno, per començar això, si els cantants seguiran un any rere un altre, suposo que sí, no?
1: Sí, generalment la gent es sol quedar. Ara, com això està començant de zero, tinc l'objectiu del primer any i després ja veurem, però si funciona el primer any ja és després fer nou repertori, pujar el nivell si la gent està engrescada. Això depèn molt, jo estic al servei de la gent i de el que estiguin visquent ells i en el lloc de nivell musical que estiguin ells.
0: Avui és 30 de setembre, per tant, crec que el període de matrícula s'ha acabat, per tant, això vol dir que ja saps amb quanta gent comptes, no? De quants cantaires estem parlant?
1: Ara no ho tinc clar. Crec que potser ronda els 15. Estava a 12 fa uns dies, però sempre anava pujant, així que suposo que rondarà els 15. Però la gent es pot seguir apuntant, així que vés a saber què acaba sent.
0: Clar, per tant, aquí una altra incertesa, no?, per dir-ho així.
1: Sí, sí, sí. Realment, amb 15 persones ja pot començar a sonar molt potent. El gospel, si la gent té ganes i té més o menys un nivell estàndard, per al funcionament harmònic de que fan tres veus ja sona com si fossin molta més gent. Llavors, serà divertit. Siguem 15 i si som més, millor.
0: Per saber més detalls, no?, de com ho fas funcionar això, què és el primer que decideixes? Tipus de repertori? Et fixes amb les edats, potser?
1: El primer que faig és parlar amb la gent i ja veus una mica a quina... Hi ha tres cordes, no? Hi ha els tenors, hi ha les altos i les sopranos. Que després la pots cagar i que no sigui això. Però separar per veus, aquest és el primer pas. Després començo amb cançons que ja he treballat, que són bastant fàcils, i a partir d'aquí anar veient. Però el primer és separar per veus, escalfar, fer dinàmiques, sobretot que ens puguem entendre entre els cantants i jo amb quins signes faig amb les mans. Hem de treballar una comunicació entre coral i director.
2: per separar per veus, estic pensant que el primer que has de fer, suposo que és sentir-lo sols, que és el que la gent li acostuma a fer més respecte, no? O no necessàriament, hi ha maneres d'escoltar-los que et permetin a tu ja identificar cadascú quin tipus de veu té, no?
1: No sé com ho farà altra gent, però jo realment en parlar més o menys tens bastantes pistes, et pots sorprendre. Llavors, quan tinc dubtes, sobretot amb les dones, les poso a sopranos i els dic, vés amb compte, no forcis, i si noten durant l'assaig que s'estan forçant, les porto a altos. I ja, generalment això va bé.
2: Fins i tot abans de cantar, vols dir, eh? O de fer-les vocalitzar, o no, home, cal, no calen tant tècnicismes.
1: Primer escalfaríem una mica. També hi ha l'opció de fer un escalfament que vas pujant i hi ha preguntes, vale, qui no ha arribat? Hi ha diferents opcions, però també com venim de l'estiu, a vegades a l'estiu perds moltes notes d'aguts, llavors has d'anar veient. Depression.

0: Seguim parlant amb Joel López, en aquest cas com a director del Cor Gospel de l'Espai Sènior del Taller de Músics, que és ja a punt d'arrencar un curs. Per qui s'incorpori ara a l'entrevista, que sàpiga que encara es pot apuntar, si us ve de gust, només cal tenir més de 40 anys, no? És això.
1: Exacte, exacte.
0: M'imagino que un es pot trobar sorpreses de gent que, deus pensar, és molt gran, però les ganes i vaja, i el talent que pot tenir, no?
1: Ostres, no, totalment. L'Espai Sènior, i amb altres corals també sol treballar amb aquesta franja, són gent que té moltes ganes, que potser ha anat molt ocupada i ara tenen temps de fer això i van amb molta energia i realment és molt, molt agraït per la dedicació que li posen. I després sempre, sí, et pots trobar sorpreses, però sense importar tant el nivell, les ganes fan tot. O sigui...
0: Com tota la vida, eh?
1: Sí, sí, generalment.
0: Si parlem del repertori, has dit, normalment són peces que jo ja les tinc assajades i treballades, no? De quines peces estaríem parlant? Hi ha estàndards o coses molt conegudes, altres menys? Com ho dissenyes, diguéssim?
1: Sí, sí, és una bona pregunta. Hi ha alguns estàndards, podríem dir. Hi ha cançons que molta gent ha escoltat, com de Kirk Franklin. També Sister Act ha influenciat. Sister Act m'ha donat feina. Uh-huh. Bueno, d'allà hi ha algunes. Clarament no Happy Day, però després hi ha alguna que es diu Jesus Promise. De Kirk Franklin hi ha I Smile o... o no sé, hi ha, més que estàndards, hi ha certs autors que tenen hits que la gent sol conèixer.
2: És a dir, inclous, per exemple, alguns dels que has dit són espirituals negres del repertori més litúrgic, però sabem que n'hi ha moltes altres que no, i que també es consideren gospel. És a dir, no sé si hi ha algun element comú, però les fronteres del gospel són bastant flexibles, no? Segons el cor, fins i tot segons la formació, inclouen més o menys repertori, no?
1: Sí, realment jo, en el meu cas, no passo tant per espirituals negres. De fet, crec que o Happy Day ja no... És dels anys 60.
2: Vale.
1: O quan es va fer famós. Tiro més de cançons dels 90, 2000, que ja són bastant modernes, amb influències fins i tot disco, funky, són molt complexes musicalment. Tiro més per coses modernes bastant ballables.
0: Tot això, pel que sabem, es presentarà en el marc del Senior Fest. Per tant, hi ha un objectiu a complir, diguéssim.
1: Sí, exacte. Hi ha unes audicions al final de cada quatrimestre on allà cantarem les cançons... Bueno, jo intentaré fer el màxim de cançons que ens deixin, però cantarem un parell de cançons segur. I allò és el més guai, els concerts jo crec que generalment és el que disfruten més i és un moment molt especial.
0: Serà acompanyats de piano, per exemple?
1: Jo estaré segurament dirigint des del piano. No sempre ho faig així, però com serà com funcionin les classes, ho farem així segurament i potser ja veurem si tindrem bateria i baixista per acompanyar. Ja es veurà.
0: Avui volíem tenir detalls d'aquest projecte que és el Cor Gospel de l'Espai Sènior del Taller de Músics. Per això n'estem parlant amb el seu director, Joel López. Explica'ns una mica, Joel, com funcionen els assajos, és a dir, vaja, quin règim d'assajos feu, quins dies... Ho dic perquè insistim en que encara qui vulguis pot apuntar.
1: Clar, clar. Els assajos ara començaran a l'octubre i són els divendres... de 7 a 8 i mitja al taller de músics de Sant Andreu, a l'Escola Superior. Llavors, els assajos començarem amb una part d'escalfament vocal, a vegades com jocs de dinàmiques de volums, perquè jo i la coral ens puguem entendre. I a partir d'allà començarem aprenent el repertori. I la cosa bona és que jo i la majoria de directors ho fan així, que és que després tenim un drive on pengem tots els àudios de les veus, pengem els textos, i així la gent durant la setmana pot anar escoltant cada veu i no arriba la setmana següent i anem des de zero. Això és una cosa que ajuda molt, s'ho poden posar al cotxe, i els recomano abans d'anar a dormir. No. I això fa que vagi tirant cap endavant amb facilitat.
0: Jo estic segura, vaja, crec que molta gent ara potser ens està escoltant i s'està animant. Què passarà si això es fa molt més gran del que potser havies previst? Ara ja parlo potser de l'any que ve, Suposo que això s'ha de preveure. O també hi deu haver un límit de persones, no ho sé.
1: Pel que fa a mi, no tinc cap problema. Dirigeixo una coral que són ara entre 70 i 80 a l'Escola Sunion a Barcelona, i sí que pot ser que sigui més difícil de controlar que facin silenci en algun moment, però segueix sent bastant la mateixa dinàmica.
2: Els altres cors són de gospel? No, entenc que no, potser no tots, de repertori tradicional. Els altres que dirigeixes?
1: Els altres, sí, majoritàriament són de gospel. En algun faig alguna cançó de pop, dels 80 o coses així, i fem alguna cançó fora d'aquest repertori, però majoritàriament és aquest gospel més modern del qual us he parlat.
2: Ho dic perquè abans hi ha hagut un moment que deies que has d'explicar als cantaires com els teus gestos perquè els interpretin adequadament. Vaja, al final és una eina de comunicació que hi ha entre vosaltres, i entre tu i els cantants, no? Aleshores, no sé si el gospel té alguns codis específics que tu t'hagis hagut de preparar, tu també, no sé com has arribat a la direcció de coral, però això, un gestos clar, determinats que potser en un altre tipus de repertori no et fan falta, no?
1: Clar, la veritat, no et podria comparar amb altres... Vale, entenc. Amb altres repertoris no et podria comparar tant. Jo vaig començar sent el pianista de corals de gospel. Llavors vaig anar veient què feien els directors. A partir d'aquí, quan em va sortir l'oportunitat de començar a dirigir, vaig preguntar, però hi ha alguns com aixecar el puny tancat és per avisar que acabes, quan et toques el cap vol dir da capo, vol dir que comencem des de dalt. Quan obres la mà i ensenyes tres dits vol dir que anem a tres veus, en comptes de cantar tots la mateixa veu. Si senyales cap a un costat com si fessis autostop és que canvies de secció. I això mola molt perquè en una mateixa cançó la podem fer molts cops de moltes maneres. A la que han après les senyals i em coneixen. I també l'altra és jo cantant la part a la que anirem de la cançó. Dic Jesus Will i tots van a cantar Jesus Will. O sigui, per això s'ha de treballar tant la confiança entre el cor i jo. I un cop s'ha creat això, és superdivertit.
2: I la tensió, no? Anava a dir això, vol dir que no et poden treure l'ull al damunt.
1: No poden deixar de mirar-me, en absolut.
0: Jo ara t'anava a preguntar, però ja ho has anat contestant, Com hi arribes, no? Al món coral, com a director, ja ho has dit, Primer era pianista de corals, i suposo que va arribar un moment que vas voler fer-t'ho més teu, i utilitzar els teus propis codis, o no sé, què és el que et va fer pensar jo m'hi vull posar, no només al piano, sinó aquí al davant.
1: Ostres, doncs... Clar, jo vinc de... Des de petit escoltàvem gospel a casa, encara que els meus pares no sabien molt d'anglès. També nosaltres som cristians, llavors havíem tingut influències d'americans que ens havien portat els discos. Llavors, jo he estat exposat des de petit. I vaig començar com a pianista a un lloc que es deia Central de Gospel, dirigit per Joanan Marín. I més tard vaig estar a l'escola aquesta Sunion, que hi havia el Dani Zopetti. I jo no tenia l'expectativa de ser director. Però a vegades amb aquesta... A l'escola Sunion el director faltava i em tocava dirigir a la coral i ho passava fatal. Però al final el director se'n va haver d'anar i vaig decidir... Vale, vaig decidir agafar aquest rol i, uau, realment és algo molt especial. A més, és algo especial a nivell personal, perquè, ostres, la gent està agafant la confiança en tu i jo sóc un xaval de 20 i pico anys i tinc a no sé quantes persones que tenen ja una carrera vital, una carrera professional i m'estan fent cas. I és una relació molt especial, també, a aquest nivell.
0: Doncs aquest és el testimoni i les impressions de Joel López, director del Cor Gospel de l'Espai Sènior del Taller de Músics, entre d'altres projectes. Recordem que aquest Cor Gospel de l'Espai Sènior doncs comenceu ja al final d'aquesta setmana a treballar i, vaja, esperem que torni a ser tot un èxit aquesta feina, que arribeu molt bé a les audicions. I, vaja, i molta sort amb el que vingui. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Assaig general.
1: Gospel, hem arribat avui al final del programa. Abans de marxar, us avancem que demà, com que és dijous, hi haurà dansa al programa i la Judit Jordana entrevistarà les integrants de la companyia We Are Novies, formada per Aina Lanas i Valentina Azzati.
2: I també tindrem com a convidada, comptarem amb la pianista Maria del Mar Poyatos per parlar-nos del seu nou disc.
1: Doncs això i més demà a partir de les 6, com sempre, aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.
3: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

La civilització es manté unida, sotmesa a una disciplina amb aparença de pau, per mil il·lusions. Però la naturalesa de l'home és pensar. I tot i el terror esclau, no ha cessat de bregar en tota l'eternitat, derruint i arrasant fins a obtenir el trofeu de la desolació de la realitat. Adeu-siau, Egipte i Grècia. Roma, adeu. Els eremites del Mont Meru o l'Everest, aixoplugats de nit en clots que a la neu caben, o allà on la neu o el torb fred i ferès t'assolen els seus cossos despullats, bé saben que la nit ve després del dia. I a trenc d'alba, ni un sol dels seus triomfs i monuments se salva. Philip Milton Roth. És el seu poema titulat Meru. D'aquest escriptor nord-americà, ell va néixer l'any 33, va morir a l'edat de 81 anys. I en aquest cas, l'autor, el poeta, es refereix al Mont Meru, sagrat en la mitologia oriental hindú, i als ermitans que hi mediten, oposats a la destrucció de civilitzacions com Egipte, en Grècia o Roma. Ell aquí el que fa és utilitzar el poema Meru, de Yeats, com a epígraf i fil conductor de la seva novel·la El teatre de Sabat. La traducció d'aquest poema, per cert, és de Xavier Pàmies. I de fons, doncs, de fons és música de Max Richter. És la seva Sobre la naturalesa de la llum del dia. Una música que evoca el pas del temps i la fragilitat de l'existència. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts! Benvinguts!

0: Era música d'Antonín Dvořák, que era la seva romança en fa menor l'opus 11 del catàleg del compositor txec. El violí Uto Ugi i l'acompanyava la Filharmonia Orquestra que dirigia Leonard Slatkin.
1: El Gran Tour, un viatge per la història de la música.
0: A la Venècia del segle XVIII, la interpretació de la mandolina es va desenvolupar a la màxima perfecció. I també va formar part d'òperes, oratoris, cantates. Durant un segle, entre el 1690 i el 1790, es varen escriure al voltant de 200 àries per a mandolina. Compositors venecians i que varen treballar a Venècia, com ara Baldassare Galuppi, Francesco Bartolomeo, Gennaro Manna, Tommaso Tretta, Antonio Lotti i Antonio Vivaldi, entre d'altres, varen escriure per aquest instrument. I l'ària que us ofereixo és una d'elles. Porta per títol Bella Armonia Viene i forma part de l'òpera La Feste d'Himeneo, del compositor Tommaso Tretta.

0: Era Núria Rial, Juan Carlos Muñoz a la mandolina i també la direcció artística, amb Arte Mandoline, aquest conjunt instrumental en seu a Luxemburg, interpretant l'ària Belle Harmonia Viene de l'òpera Le Feste d'Himeneo del compositor venecià Tommaso Traetta.
1: El Gran Tour. Avisa els viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

Es deia Francesco Provenzale i ell ens fa viatjar a Nàpols. El 1632, l'any que va néixer aquest compositor, professor de música, i a més es considera el fundador de l'Escola d'Òpera Napolitana. Això, juntament amb el seu rival, també napolità, Alessandro Scarlatti. Ell va ser el primer compositor a compondre òperes napolitanes. També va escriure música religiosa, com aquest Pange Lingua.

0: Era música napolitana, música del segle XVII, de Francesco Provenzale. Sentíem el seu Pangelingua, l'himne a nou veus i instruments. Hem sentit uns extractes, la versió de la capella de Turchini que dirigia Antonio Florio.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I sabeu on som ara? Doncs mireu, som a l'illa dels oblidats, per fer realitat allò de que qui promet ha de complir, fer realitat allò que us vaig dir la setmana passada de que parlaríem d'aquest compositor que estem sentint de fons. Un músic, un guitarrista magnífic, que va viure i va participar d'un moment de la història de la música també interessantíssim, important, però que el pas del temps l'ha anat desdibuixant. Tant és així que fins fa una setmana no sabia qui era, però mirant un documental de Federico García Lorca em va aparèixer per allà i vaig dir, vaig sentir la seva música i vaig pensar, mare meva, com és que no el coneixia abans? Ell va ser guitarrista, un magnífic guitarrista, va ser compositor, va ser violinista, va ser professor, va ser compositor, un compositor que va saber amarar-se de la música de la seva terra. I va ser una de les persones més importants del moment històric musical de la seva ciutat, on ell va néixer, de la seva terra, que era Granada, que era Andalusia. Havia nascut a la meravellosa ciutat de Granada l'any 1882 i es deia Ángel Barrios Fernández. D'entrada, sempre penso de qui era, no? D'on provenia, qui era la seva família, on havia estudiat. Doncs, mireu, ell era fill d'un famós i carismàtic tocaor i cantaor, gran amic de Manuel de Falla i dels assistents a la tertúlia del Rinconcillo, que després en parlarem, Antonio Barrios Tamayo. I és el pare qui l'introdueix en la música, formant-se en la seva Granada natal amb harmonia, violí i guitarra, i més tard marxa a estudiar a París. Però abans fundaria el conegut Trio Iberia, un trio que es va formar cap a l'any 1900, i era un trio de corda, polsada d'una rica tradició entre els conjunts granadins. I amb ell, ell tocava la guitarra, Barrios, i a la bandúrria hi havia Ricardo de Valque i el llaüt Cándido Bezurnatea. Bé, l'any 1907, quan té 27 anys, marxa a estudiar a París per ampliar els seus estudis amb André Guedalix, titular de Fuga i Contrapunt del Conservatori de París, un dels professors en aquesta matèria francès més important en aquell moment. I clar, i amb ell també marxa el trio. I és en aquesta ciutat on entrarà en contacte amb altres músics, de la talla d'Enrique Fernando Zarbós i també, entre d'altres, el català Isaac Albéniz. Ell no només li dona una entusiasta acollida, sinó que també li dona protecció. Varen arribar a tenir una relació tan estreta, personal com musical, que es conserven cartes que ell escrivia i que Laura Albéniz li escrivia amb ell. Albéniz el va ajudar molt. El va ajudar a entrar en contacte amb altres músics, músics també de la seva terra. I no només, com us deia, va ser amic, sinó que també va ser protector. I amb tot això, allà es va veure en corda continuar endavant amb el trio Iberia, que havia fundat, com us deia, cap al 1900. És un moment molt important perquè aquest trio estava compost per guitarra, llaüt i bandúrria, i en el seu repertori el que feien és exclusivament música dels mestres Albéniz, Breton, Falla, Turina, clar, músics de la seva terra. Tot i en tot, van estar un temps fent viatges fins i tot a l'estranger, fins que Barrios va creure que era el moment de seguir, de marxar a Madrid. Volia estudiar allà amb el compositor Conrado del Campo, i ho va aconseguir. I aquest és un moment important, perquè d'allà tindria molta relació amb el que era amic seu ja a la ciutat de Granada, que era Federico García Lorca. Bé, i amb tot això, amb tot el que viu, amb tot el seu aprenentatge, esdevé un dels grans guitarristes del moment. Un músic que dominava l'instrument a la perfecció, un profund coneixedor, a més, de la música i del cant flamenc de la seva terra, el millor intèrpret de les expressions artístiques populars que van tenir el seu ambient en el pintoresc barri del Albaicín, a Granada. Us deia que ell va ser un gran amic de Federico García Lorca. També ho era de Manuel de Falla, perquè el seu pare també ho era. En certa manera, és aquesta vàlua important pel compositor, per Federico García Lorca, en el món del flamenc i de la guitarra. Ells van tenir no només una relació d'amistat amb Lorca, sinó també de col·laboració cultural. Tots dos formaven part de la tertúlia El Rinconcillo,
que era un grup d'artistes intel·lectuals de Granada que coincidien a la taverna del Polinario, que era propietat del pare d'Àngel Barrios, un important punt de trobada d'artistes de Granada. Doncs bé, la relació també tenia un component musical i artístic, perquè Barrios era un compositor i un guitarrista molt important en aquella ciutat i compartia amb Lorca, a més, i amb altres intel·lectuals del moment, l'interès per la cultura popular i pel patrimoni granadí. Bé, i de tot plegat, les seves obres, les seves composicions, doncs els primers grans èxits d'aquest mestre va ser assolits amb els seus poemes sinfònics Zambra en el Aloaicín i una copla en la Fuente de l'Avellano. Es van estrenar al Teatre Real de Madrid. I a part d'aquestes, també va escriure altres obres pel teatre, sarsueles, altres composicions com Impressions de Granada, Danzas Gitanas, Canciones Andaluzas, tot això fins que esclata la guerra. De fet, es trasllada a viure a Madrid després del 1939. Tot i en tot, mai va deixar Granada. Hi ha una frase específicament significativa en una biografia publicada per la Universitat de Granada i el Patronat de l'Alhambra, que després de la Guerra Civil el trasllat a Madrid va significar per a Barrios, doncs anar-se'n desvinculant progressivament de les institucions i de la vida cultural granadina. I de fons estem sentint música seva. Estem sentint els seus somnis de joventut, interpretada pel guitarrista Gabriel Estrellas.

Doncs aquesta era música d'Àngel Barrios, música d'aquest granadí que havia format part o que va formar part del món cultural de la Granada, de Lorca, de la Granada de tants altres intel·lectuals de l'època, amic de Granada, amic de Falla. Ell va acabar vivint els seus darrers anys lluny d'aquell ambient de l'Alhambra. Com us deia, va morir a la ciutat, va morir a Madrid a l'edat de 82 anys. 82 anys. I aquesta música, doncs, evoca els seus somnis de joventut. Aquest és el títol, Somnis de joventut. I que nosaltres hem sentit en la versió de Gabriel Estrellas. I avui, com a souvenir, el Polinario. Sí, mireu, aquest era el nom artístic d'Antonio Barrios, el pare del guitarrista, el taverner també pintor, que regentava la taverna que portava el seu sobrenom. Això en ple cor de Granada. Una taverna que amb el temps es va convertir en un centre cultural on s'adquirien i es deixaven sediments de gent de tot el món, quan visitaven l'Alhambra. Allà varen doncs, passar personatges extraordinaris, pintors, músics, escriptors. I pels joves d'aquell raconet d'aquesta taverna que en deien el Rinconcillo, la tertúlia de Federico i Francisco García Lorca, Francisco Soriano, Antonio Gallego, Miguel Pizarro, etc. I també ell, Àngel Barrios, doncs els contactes amb aquesta gent cosmopolites van ser essencials amb aquests viatgers perquè els explicaven moltes coses. Com que Manuel de Falla, que venia de les corts de la cultura europea, París, Londres, va quedar tan fascinat per aquell ambient que va decidir, imagineu-vos, quedar-se a viure a Granada. Juan Ramón Jiménez escriuria: «Se fue a Granada por silencio y tiempo, y Granada le sobredió armonía y eternidad». I aquesta informació l'he tret d'un article preciós publicat al diari El País l'any 1923 que signa Antonina Rodrigo, escritora granadina, meravellosa. Ella acaba l'article dient: «A la caiguda de la tarda es reunien a la terrassa del Polinario els amics del Rinconcillo i acabada la sessió solien anar a contemplar la posta de sol al Generalife o es quedaven a la taverna escoltant la guitarra i el cant d'Antonio Barrios, el pare d'Àngel Barrios». I de fons, doncs mireu, de fons estem sentint a Luisa, una obra que va escriure el compositor, una obra que va escriure Àngel Barrios per la seva mare, li va dedicar amb ella. De fet, ella es deia Manuela, en el seu nom de baptisme és Manuela, però va adoptar el nom de Luisa. A Luisa Barrios, un cop casada, o Luisa Fernández, que era el seu veritable nom. L'interpreta a la guitarra Cazu Sua. I estimats i estimades, avui ho deixem aquí amb una història més de la història i fem volar l'imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia, que us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara a les llibreries.
3: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germón, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
0: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, i a punt de vespreig, Vespreig harmònic en aquesta cadència diària cap a la foscor més marcada. Mira, des d'aquesta finestra de l'estudi 14 ja és ben fosc i ens acabem de cruspir 9 mesos. Avui tanquem setembre i d'aquí a no res, doncs ens plantarem en el... No sé si és la música que es fa quan arriba aquell dia. El cas és que el Capità Esre us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils. I el full de ruta és dolç. Té un gust marcat i tropical, capes esponjoses i humides. Vaja, com un pastís de coco hawaià. Jo no l'he tastat mai, però només amb aquest anunciat ha d'entrar molt bé. Un pastís de coco hawaià. I atenció, perquè sortirem del carrer Avinyó, a Barcelona. D'allà saltarem cap a Hazelmar, a Anglaterra. I d'allà al Nouvel Districte o Arrondissement de París. D'allà a Leipzig. De Leipzig a Berlín, cap a Aix-en-Provence, Les Marques, no sé com es pronuncia en italià, Les Marques, italià, Itàlia, Damasc, Síria, Bucheon, a Corea del Sud, Singapur, i acabarem a Hawaii. Com m'agradaria estar algun dia a Hawaii, Ha de ser allò. Mira, sóc a Hawaii, de seguida només arribar la camisa cap a fora, Bueno, per fora dels pantalons. I atenció, la cirereta amb la dama de Reus, amb Anna Amigó, arpista, que torna amb Sang de dona, projecte que parteix de la música tradicional catalana per revisar el paper i la representació de les dones en aquest repertori. Fem-ho?
0: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I ara la enganxosa. Quina és aquella música que us persegueix de tant en tant en el si més intern de la vostra ment? Pel franc és aquesta.
3: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

0: Cada terra fa sa guerra i cada persona singularment té les seves enganxoses. Si ens en feu arribar una de vostra, ens agradarà el 607-470-305. Nota de veu, només musicant una miqueta, i això ens permetrà també posar en valor el que és aquesta capacitat. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant Anna Hernández.
2: Com estem?
0: Bé, ben ofants.
2: Ja ho veig, ja ho veig. No, no, avui ens hem descamisat i tot.
0: Encara no, però si arribés allà, sí, perquè ve de gust aquests llocs.
2: A vegades no... Diuen que les Açores és el Hawaii de l'europeu,
0: exacte,
2: eh?
0: Exacte, també, també. No hi
2: jo no he estat
0: a
2: Hawaii, a les Açores sí, però, sí? Escolta'm, si podria arribar a semblar, eh?
0: Molt bé. Sigui com sigui, amb què recordarem ahir?
2: Ahir vam tenir un programa que va girar al voltant del cor, era el Dia Mundial del Cor, i vam viure moments molt bonics, molt emocionants. Com que en dies així costa escollir un moment, m'he pres la llicència de fer una petita... No? Un ajuntament d'un parell o tres de moments molt bonics.
0: Dediquem uns minuts a la música del cor amb el doctor Jaume Casaldàliga, cardiòleg, especialista en pediatria i melòman. Què ens recomanaria per cuidar bé el cor?
3: I fer una vida saludable física i mentalment, no enfadar-se massa. I escoltar molta música.
0: I cantar.
4: Amb la música pots treballar moltíssimes coses amb un nen, i tot és possible per un nen amb música.
0: I ara ve estar pensant, aquest comodín que tens per dedicar una peça, per qui el faràs servir?
5: Ui, tinc claríssim, per la meva mare. La meva mare va fer 100 anys el dijous.
0: Home, doncs va, ja estem trigant a trucar-la. Fantàstic, tu.
2: Fantàstic. Hem trobat un moment per poder dedicar a la mare. A tots els oients i convidats que feu possible aquests programes, avui sí, amb més sentit que mai, gràcies de tot cor.
6: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: Perquè poder doncs, sentir el batec dels oients, mai més ben dit, és un teva meva que enriqueix de totes aquesta missió. I avui, atenció, perquè la via de participació seguirà sent la mateixa, el 93-048-53-21 o 607-470-305, però la misteriosa no. Atenció a la primera. Se sent molt fluixeta, ara la sentirem més forta. Tot i així se sent molt fluixeta. Anem, si cas, a la segona, perquè així potser sona més bé la segona. No, doncs no passa res, perquè això li dona encara més emoció a la cosa. Posen una misteriosa tan misteriosa que no se sent res. Doncs això de seguida ho ajustarem, perquè ara començarem amb la ruta i direm que som al carrer Avinyó de Barcelona, on el 1889 va néixer la poetessa Clementina Arderiu i Voltes, en una família d'argenters. Clementina Arderiu va morir als 86 anys, el 17 de febrer del 1976, ara fa 50 anys. Reconeguda per la qualitat dels seus versos i per ser una de les dissidents culturals més actives durant els anys del règim franquista. Fixa't com sona.
7: Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol tornar a gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc sinó una dona absorta amb la veu i amb el riure que s'aturen.
0: És el poema Ara del disc amb la veu de l'autora Clementina Arderiu del 1961. Aquest 2026 és l'any Clementina Arderiu i la Generalitat recupera i difon la seva obra i versions musicades. La Clementina ha inspirat diversos artistes, un de ben proper, el seu net, Pau Riba.

És la cançó del pressentiment. Obre el disc d'Arriba a Riba, de Pau Riba, dedicat al llegat poètic dels seus dos avis, Carla Riba i Clementina Arderiu. I fa tot just pocs minuts que ha acabat un acte d'homenatge a Barcelona sota el títol que Jo anava sola amb mi, cita literària i musical que ha reunit poetes, músics i representants institucionals per celebrar l'obra i el llegat d'Arderiu. I la cirereta de l'acte l'ha protagonitzat la cantant, guitarrista i compositora Anna Andreu. Fixa't com sona.

0: No em vinguis a buscar si no em vols sencera, del disc Vigília. El tema sencera sobre desig, vulnerabilitat i la necessitat de ser estimada o acceptada plenament. Anna Andreu, benvinguda i gràcies.
1: Hola, moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Com ha anat aquest homenatge, Clementina?
1: Doncs molt bé, era un acte que ha reunit a diverses persones, a diverses companyes i ha estat molt bonic. Jo hi he participat amb la Marina Rufat i hi havia la Marc Grimald, hi havia la Noelia Díaz-Tedo. Molt bé, la veritat és que un gust.
0: I què has descobert de Clementina que t'hagi colpit?
1: He descobert que m'hi he vist molt còmode treballant, musicant els seus textos. I a vegades costa, quan tens encàrrecs així, sempre hi ha alguna paraula o algun vers o una mètrica que potser no t'acaba de quadrar a l'hora de musicar-ho, i en el cas de la Clementina la veritat és que tots els seus poemes, almenys els que he triat jo, caminaven d'una manera molt natural amb la música. O sigui, ha estat feina, però ha estat una feina molt plaent de fer.
0: Quins temes tracta?
1: Doncs la búsqueda de la felicitat, constant de la felicitat, i no arribar-hi mai, per exemple. Aquest és un poema que m'agrada molt, que és de la felicitat. Música també, cançó de bressol. Bueno, com elevar temes quotidians d'una manera molt bonica.
0: Anna, tenim prou present l'obra de poetesses com Clementina?
1: Jo diria que no. Diria que en general no. Però jo sóc la primera que m'ho hauria d'aplicar. Vull dir, no sóc una àvida lectora tampoc, i sempre que em trobo amb textos així, la veritat és que agraeixo molt aquest tipus d'encàrrecs, perquè d'alguna manera m'obliguen a connectar amb un llegat i un patrimoni que tenim, que d'altra manera potser no sé si ho faria, no?, en el meu dia a dia.
0: I tu, Anna, diries que la poesia i la música van molt més de la mà del que podem pensar?
1: Jo crec que això depèn de cadascú. Jo, en el meu cas, sí. En el meu cas, jo quan faig cançó, per mi són vasos comunicants, la meva forma de treballar. Mai... A vegades et pregunten què fas primer, la lletra o la música, i jo ho vaig construint tota l'hora, perquè per mi és indestriable una cosa de l'altra. I són vasos comunicants, com et deia, per mi el text afecta a la melodia i a la música, i la música afecta al text, en la meva manera de fer. Un rebel.

0: Així de bé sona un revés de la sèrie Alma de Netflix. Anna, en tot aquest temps has publicat 3 discos. En quin moment et trobes professionalment?
1: Em trobo molt a gust. La veritat és que tenim la sort de que sigui un projecte que ha anat creixent d'una forma sostenible. Ha estat creixent també el públic i anem molt de la mà, penso, amb el públic que tenim. Tenim un públic que no és massiu, però sempre està allà i ens permet fer la nostra feina i que aquest sigui el nostre ofici i omplir les sales i teatres i sentir-nos molt acompanyades. Llavors, cada cop que he tret un disc m'he endut una bona sorpresa en aquest sentit, no? M'he sentit, com et deia, molt acompanyada i espero que per molts anys.
0: I tant. I alguna cita de concert propera per informar?
1: Sí, precisament aquest cap de setmana tenim molta feina. Estarem el divendres al Prat de Llobregat, a la Capsa. El dissabte estarem a Escaladei pel Festival Terrer. I el diumenge estarem a Beneixida, al País Valencià, al Festival Nòdul. Així que res, tenim 3 dies seguits de voltar.
0: I què li dius a una dona més jove que s'emmiralla en tu?
1: Que no s'emmiralli molt. Que no s'emmiralli molt, que està bé tenir referents, però està bé trobar el propi camí.
0: Però amb què es trobarà aquella persona si vol trobar el seu propi camí?
1: No ho sé, haurà de descobrir-ho, no? I al final penso que està bé tenir referents, és necessari, però al final es tracta de poder lluitar per fer el que t'agrada. A vegades ens trobem barreres, no abogo per la meritocràcia, però sí intentant, a mesura del possible, fer les coses en principi, amb els principis propis, sobretot, no?
0: Fa tot just pocs minuts que ha acabat l'acte d'homenatge amb motiu de l'any Clementina Arderiu, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. La cantant, guitarrista i compositora Anna Andreu ha musicat uns poemes de Clementina. Anna, hi vols afegir algun missatge més?
1: Res, donar les gràcies des d'aquest Institut de les Lletres Catalanes per comptar amb mi i per organitzar aquest tipus d'actes que, com bé dèiem, doncs, són necessaris per rescatar i per retrobar-nos amb el nostre patrimoni, no? I res, gràcies a tots els participants i a tota la gent que s'hi ha acostat.
0: Anna Andreu, moltes gràcies a tu. Endavant amb els reptes.
1: Molt bé, moltes gràcies igualment.

0: si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: De la felicitat, vagabunda, t'han mentit quan et deien que t'espero. Si rondava pels camins, no et seguia mai els passos, que jo anava sol amb mi, tamorega, adelerada, i sabia que entre els dits fugiries en tocar-te. Jo només de lluny t'he vist, vagabunda, quan passaves i aclaries casa endins amb la teva llambregada. No vull més. Amb cor gentil mai no et pararé la taula, ni amb domàs et faré el llit. No diguessis que et tentava. No t'espero fins al cim de la darrera pujada.
2: Si us interessa, del disc de poemes amb la veu de l'autora Clementina Arderiu, en aquest cas de La felicitat, de 1961.
3: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
2: Mira, ara mateix som al carrer Avinyó de Barcelona, que és on va néixer Clementina, i ens anirem cap a Anglaterra. Però abans, atenció, la misteriosa U. La misteriosa U ens fa la guitza, eh? I ara, la misteriosa U. Tornem. Ara sí que ha sonat bé. Hi ha algú que li soni? Atenció, el telèfon és aquest, el 93-048-53-21 o el 607-473-05 o el fixa't com sona@catmusica.cat. I podem tornar un cop més, Pol? Tariro-riro. A mi aquesta realment fa molt temps que està inserida, eh? No és allò que realment s'hi hagi enganxat molt fort, però està inserida. I una cosa, ara anem exactament cap a Anglaterra, tot fent honor al talent femení, sovint menys tingut. Anem a, exactament, això m'acosta pronunciar-ho, m'ho he apuntat aquí, Hazelmere. Anem a Hazelmere, que va estar de moda intel·lectualitat britànica a finals del XIX. L'escriptor i poeta, el baró Alfred Lord Tennyson, o el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, o el dramaturg i crític irlandès Bernard Shaw, i van ser Hazelmere. I buscaven inspiració i tranquil·litat. Entre els autòctons hi ha una compositora de 65 anys que trencaria la bretxa de gènere als Oscars del 1996. Fixa't com sona aquesta preciositat.

0: Quanta delicadesa en aquest One Day. És el títol central de la banda sonora de la pel·lícula One Day, de 2011, de Lon Scherfig, basada en la famosa novel·la de David Nichols. La música és de Rachel Portman. 15 anys abans s'havia convertit en la primera compositora a guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original per Emma. En aquest cas, la pel·lícula One Day, amb Anne Hathaway, poder recordareu, i Jim Sturgess, segueix la vida de dues persones durant 20 anys, sempre el mateix dia, un 15 de juliol. I com canviem, no? El 2024 Netflix en va fer una adaptació que va superar amb escreix l'èxit de la pel·lícula.
1: Fixa't com sona edició clàssics. Una zona de confort.
0: Aquí estem, a Hazelmere, a Anglaterra, no és gaire lluny de Londres, i està molt bé, ens hem abrigat una mica, i la veritat és que aquesta misteriosa U crida l'atenció. Tariroriro, hi ha algú que li vingui? Ens agradarà sentir la vostra veu, des d'on truqueu, què esteu fent en aquests instants, mentre nosaltres ens anem al nouè arrondissement, al nouè districte de París, cor artístic de la ciutat, amb la gran òpera Garnier, amb els Folies Bergère, el Museu de Cera de 1882. 5 anys més tard, el 1887, hi naixia una cèlebre directora d'orquestra, compositora i pedagoga, que va instruir figures tan importants com Leonard Bernstein, Astor Piazzolla o Quincy.

0: Brodat amb aquest Lux Eterna, una composició subtil i delicada de Nadia Boulanger, 1908, en la versió de la trompetista francesa Lucien Renaudin-Barry, amb l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, al disc del 2022 Trumpet Concertos. Nadia Boulanger, una nena de llegenda sagrada. Les seves composicions són limitades poc després de començar a compondre. Ho va haver d'abandonar tot per centrar-se a la pedagogia. Tenia tan sols 31 anys. Però va esdevenir la pedagoga musical més important de la història de la música per molts. I això que de petita no suportava la música. Els sons musicals es veu que li farien venir mal de cap, mal humor. Va morir als 92 anys.
1: Catalunya Música.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Ara som aquí a París, en el 9è arrondissement. Estem veient moltes baguettes, moltes. Que bona és la baguette, eh? Té aquella cosa. Bé, hi ha també les uitres, escolta'm, les uitres. Com baixen les... O la plat de fruits de mer. Quina preciositat tot allò. Però ara marxarem. Què dius ara, sí? Hem d'anar cap a Leipzig, ciutat alemanya, bressol de la caiguda del mur de Berlín, per les mobilitzacions pacífiques que s'hi feien cada dilluns, i també cor musical d'Europa. Però quina és la misteriosa? Tarirarira, hi ha algú que li sent? Quina joia, és que és... I en aquest cas l'escoltarem amb acordió. Tarirariro, arpa i acordió. Tornem a sentir un fragmentet. L'arpa aquí no s'aprecia molt bé. Dèiem que Leipzig, cor musical d'Europa, amb la Gewandhausorchester, una de les grans institucions orquestrals europees, i l'empremta de Johann Sebastian Bach, que hi va viure i treballar durant 27 anys. També Felix Mendelssohn, que hi va fundar el conservatori. Clara i Robert Schumann, Richard Wagner, Gustav Mahler, Edward Grieg i tants d'altres. Es calcula que més de 500 compositors han viscut a la ciutat o hi han treballat al llarg dels segles. Parlant de Clara Schumann, atenció a l'arpa. Fixa't com sona.

0: Quina fragilitat l'arpa i el clarinet. Anne-Helene Leaners, arpista principal de la Filarmònica de Viena i el clarinetista i director grec Dionysis Gramenos, en aquest líder dels més cèlebres de Clara Schumann, Lips du Schönheit, si t'estimes la bellesa, de 1841, musicant un poema de Friedrich Ruckert, a quatre mans, entre Clara i Robert Schumann, una mena de regal d'alliberament mutu després del llarg calvari que es veu que van haver de passar per poder-se casar. Fixa't com són les coses, el pare de la Clara, Friedrich Wieck, s'hi va oposar, i s'hi va oposar de quina manera, fins i tot ho va portar a tribunals. Havia invertit en ella, segons ell, doncs molts anys en la formació, n'havia impulsat la carrera i considerava que tenia dret a decidir sobre el seu futur. Però aquí també hi havia, clar, la calendraca. Es veu que Clara ho petava fent de pianista, consagrada, omplia sales arreu. I, malgrat tot, la Clara va guanyar el pols i es va casar amb Robert Schumann. Ué, ué, ué. Es va sentir molt de lluny. I van tenir 8 fills. I en Robert va acabar tenint una greu malaltia mental, això no agrada, va morir prematurament, però Clara Schumann no va abandonar mai els escenaris. Va continuar tocant, component, ensenyant i defensant la música d'en Robert fins a convertir-se en una de les figures més respectades i influents de la història de la música. I potser un apunt interessant, devia ser la primera influencer musical de la història. El seu criteri artístic, autoritat, la manera d'interpretar van contribuir decisivament a consolidar la reputació de compositors com Chopin, Mendelssohn i, naturalment, el seu marit, Robert. Escoltar avui aquest Lips du Schönheit és, en certa manera, entrar en aquella història d'amor, de lluita i llibertat.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Que bé que estem aquí a Leipzig, però ara marxarem a Berlín, no és gaire lluny. Però abans, aquesta música, crec que ens l'endevinaran des de Cambrils. Carme, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què està fent una dona com tu aquestes hores? A veure.
2: Desfent tres collarets que s'han enganxat de cadena.
0: Estàs fent collarets a mà?
2: No, els estic desenganxant, que se m'han enredat.
0: Ah, desenredant.
2: I tinc el temps per pensar, sí. I estava escoltant i dic, això... és espanyol. Primer he dit el Benny i dic, no, Granados.
0: Granados, això és...
2: l'andalusa,
0: la dansa andalusa, la cinquena de les danses espanyoles, Granados. Mira quina preciositat.
2: Sí, preciosa. És molt maca. Sí.
0: Avui l'escoltarem. I com és que l'has identificat tan ràpidament? A veure.
2: És perquè fa uns dies que estic escoltant bastanta cosa de Granados i m'ha agradat. I llavors, sí que des del moment he dit, ja sé que és de pot ser el Venice, Turina, i de cop i volta dic, és Granados.
0: És Granados.
2: No sé per què, mira.
0: Doncs escolta'm, Carme, oé, oé, oé, també, eh? Molt bé, sí. Acabes de guanyar una dedicatòria.
2: A veure, a mi m'agradaria, si pot ser, quan sigui,
0: sí.
2: La dedicatòria és per mi, perquè hi ha una peça d'Edward Elbert que m'agrada molt.
0: Ah, molt bé.
2: Que es diu Salut d'amor, una cosa
0: home,
2: així.
0: Home, i tant. Escolta'm, això me fa pensar en el màgic Andreu, que es posava medalles. Tu et poses una medalla? Clar que sí.
2: Home, no, però...
0: Sí, què caram, dedicatòria a mi mateixa, que m'agrada molt aquesta... Carme, me dedico doncs, a Salut d'amor.
2: Sí, això és molt maca, la veritat. Quan
0: molt.
2: Sigui,
0: doncs ja quedarem, d'acord amb l'Anna i ho petarem. I endavant.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i endavant amb el programa.
0: Igualment, Carme.
2: Vinga.
0: Adéu-siau.
2: Adéu, bona nit.
0: Avui tenim dones i també arpa, eh? L'arpa té molt glamour, l'arpa. Però no ens enredem ara en temes que no són previstos, perquè el que fem, com dèiem, és marxar a Berlín, ciutat rebel, plena de cicatrius històriques i símbol de llibertat europea. Un dels menjars informals més típics és el kebab, sí, inventat pels turcs, però a Berlín. Més de 1.600 punts de venda de doner kebab. Fem un doner kebab, no tinc ni un durum. No pots evitar en aquests, quan ja l'has agafat. Se'n consumeixen centenars de milers cada dia. I segur que els ha tastat Dota Kerr, cantautora, 47 anys, fixa't com sona.

0: Què me'n dieu d'aquest Auf eine Lehrkanzmelodie sobre la melodia d'un organet o manubri de la cantautora berlinesa Dota Kerr, acompanyada del cantant i compositor Hans Bader? Dota musicalitza la música de Masha Kaleko, poetessa alemanya representativa dels anys 20 i 30. Projecte inusual per una cantautora també inusual. De jove es feia dir la princesa Xavalla, o moneda petita, Klingelt Prinzessin. I els seus inicis es veu que van ser al carrer. Es va graduar en medicina, però va tenir tant d'èxit que va deixar exclusivament la música. I això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: S'està molt bé aquí a Berlín. Per cert, t'imagines que hi hagués algú que estigués ara escoltant des de Berlín i ens truqués? Maig, maig! Això seria tremendo. Mira, ara mateix, traieu la mà per la finestra. Doncs bé, de moment això no ens ha passat aquesta temporada. L'any passat sí, ens va passar des de Moscou. Sí, des de Moscou i també d'un altre... Va ser un moment d'aquests... Thrill. Bé, una cosa. De Berlín ens n'anirem cap a la bonica Aix-en-Provence, fundada pels romans al 122, abans de Crist, fons d'aigua termal, bressol i tomba de Paul Cézanne, entre d'altres, i no marxeu sense tastar el Calisonde. Calisonde. Em sembla que no fan anar l'eix. Calisonde, un dolç tradicional del segle XV, a base de pasta, de meló confitat, ametlles moltes i una fina capa de glaça reial. Però què tal si obrim les comportes de la misteriosa 2? Ah, massa llarga, l'hem fet massa llarga. 930-48-53-21 o bé 607-470-305. I, per cert, ens vol saludar la Carme de Terrassa, que estava a punt d'encertar Granados, però se li han avançat una altra Carme. Carme, benvinguda.
2: Hola, ben trobats, bona nit.
0: És el primer cop que ens truqueu i us alegra.
2: Bueno, pues sí, jo estic molt contenta de trucar-vos. Sí, sóc companya del Josep Maria de Matadepera, saps?
0: Ah, molt bé.
2: I cada nit escoltem el programa, cadascú des de casa seva, i avui em sabia la cançó i dic, vaig a trucar.
0: Però
2: mira, per bon, s'han avançat.
0: No,
2: però bueno, no passa res.
0: Hem trobat aquest pla B, eh? Ara poder xerrar...
2: Hem provat aquest pla B, que hem pogut parlar una Clar. Miqueta, no?
0: I què voldràs dir a l'audiència, Carme, ara que som de passada?
2: Doncs, bueno, doncs mira, ja que estic aquí, que surto per antena, doncs res, que no deixin d'escoltar música, que la música, bueno, ho cura tot. que és molt important. Això és el que els vull dir.
0: Doncs prenem nota d'aquesta...
2: Soc una gran amant de la música.
0: Que bé, que bé. Prenem nota d'aquestes paraules, Carme.
2: Doncs molt bé.
0: Molts records.
2: Vull desitjar-vos una bona nit.
0: Sí.
2: I apa, i una abraçada a tots plegats. I feu un programa molt maco, eh?
0: Igualment, que vagi bé.
2: Vinga, una abraçada. Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Que bé que estem aquí a Aix-en-Provence. Aquí, el 1996, hi va néixer una de les violinistes més populars i influents que trenca motlles i connecta amb les noves generacions. I és que, fixa't, com sona?

0: com un braç de gitano, per favor. Quina perfecció amb la Simfònica de Viena, transmissió de la violinista i compositora francesa Esther Abrami. 30 anys, àlbum de debut homònim, fa referència a la transmissió de la memòria, la cultura i l'amor per la música a través de generacions de dones de la pròpia família. És un homenatge a la seva àvia, supervivent de l'Holocaust i també violinista. Es veu que durant la Segona Guerra Mundial, quan els alemanys van invadir França, ella i la seva mare, és a dir, l'àvia i la mare, van haver de fugir. I quan van tornar els ho havien robat tot, excepte dues coses, la tortuga de la família i el petit violí de la seva àvia. Devien pensar que no tenia valor allò. I avui per Esther Abrami aquest violí és un dels tresors més preuats. Ah, per cert, si us interessa fer-hi un cop d'ull, és model de renom internacional.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I amb la Montse de Barcelona, que ho endevina, però no és partidària de trucar. Ella escriu, jo crec que és això, i sí, però no direm qui, perquè el bonic, el premi, és que se l'emporti algú que truqui per sentir la seva veu, que sempre té una mica més de drink, la cosa. I sí, aquesta misteriosa, qui ens l'endevinarà? El 93-048-53-21. De totes maneres, felicitem a la Montse. I els que, doncs, de manera, per dir-ho així, passiva, no, participeu en el programa. És un dels encants d'aquesta via de comunicació. Som a Aix-en-Provence, però marxarem cap a Les Marques. És la regió italiana central entre el mar Adriàtic i els Apenins. És l'única regió d'Itàlia que s'escriu en plural. Prové de l'època carolíngia i medieval, quan la zona estava dividida en diferents marques o territoris de frontera. I el 1792 hi va néixer Gioacchino Rossini, el dels canelons. La ciutat respira la seva figura. Es veu que hi ha una pizza en honor seu, la pizza Rossini, que què porta? Una base de margarita, és a dir, de base amb tomàquet, amb ous durs a sobre, a rodanxes i maionesa. A mi, personalment, no. Ous durs i maionesa sembla que ha de ser una mica embafadora, no? Potser l'heu tastada. En una zona rural d'aquesta demarcació hi viu la família d'aquesta brillant pianista i compositora. Fixa't com sona.

0: es percebien les tecles. Island to, projecte conceptual d'Olivia Belli, inspirat en la natura i el paisatge d'aquesta regió, Le Marque. Belli viu i té l'estudi de gravació. S'hi va traslladar el 2012 després d'anys vivint a Londres i es veu que, cansada de la vida urbana, com també ha passat a tantes persones, no han dit prou, me'n vaig cap allà. I Belli havia composat des de ben jove, però mai havia compartit les seves creacions, no? Tot doncs, quedava en secret. Però fixa com són les coses, que va retrobar la inspiració definitiva a través del pianista Enrico Belli, amb qui es va acabar casant. Enrico va entrar a la seva vida i, escolta, què fas amb això aquí quiet? Que no veus que això ho ha de conèixer la gent?
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que agrada.
0: Som a Le Marque i tenim una música misteriosa per endevinar. Aquesta és una de les peces que sonarà i ens agradarà sentir qui ho fa a través del 93048-5321 o bé el 607-470-305. Saludem la gent que esteu en ruta, que esteu doncs, ara en direcció a casa vostra, qui sap, o potser començar la feina. Un bon viatge i un gràcies per triar Catalunya Música. Nosaltres deixarem Le Marque i ens anem a Damasc. Anem a la capital de Síria, reconeguda per la UNESCO com la ciutat del món habitada sense interrupció durant més temps. Es calcula que entre 4 i 5.000 anys, històricament associada al conreu de perfums i flors, com la varietat rosa de Damasc. Fa 50 anys hi va néixer una cantautora que ha marcat la infància de milions de persones de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. Fixa't com sona.

Imkin Lao, potser sí, banda sonora original de la pel·lícula Ementena Ombau, de 2011 i de Nadine Labaki. L'acció transcorre en un petit poble aïllat de Líban, on mesquites i esglésies comparteixen territori. Per evitar una guerra entre cristians i musulmans, les dones s'uneixen en secret amb tot d'estratagemes. Imkin Lao està interpretada per una de les grans veus del Líban, Tania Saleh. L'anomenen afectuosa la Gola d'Or per la seva impecable qualitat vocal i versatilitat. Formada en literatura francesa a la Sorbona de París, soprano de formació clàssica i operística i especialment coneguda per haver posat veu en àrab a les cançons de grans sèries d'animació com el detectiu Conan, Digimon, Doraemon, Pokémon i Grunt and Wing. I ara aquí estem. Estem a Síria i marxarem cap a Corea del Sud, a la ciutat de Bucheon, oficialment la capital del còmic i de l'animació del país, amb el Museu del Còmic Coreà. Bucheon és una mena d'incubadora de talent on conviuen centenars d'artistes, guionistes, productores de cinema i plataformes digitals que adapten aquests còmics per a sèries de Netflix o pel·lícules. Però abans de destacar qui va néixer fa 43 anys, que és una de les arpistes més reconegudes del món, recordem la misteriosa 2. Hi ha algú que li soni? 93048-5321 o bé 607-470-305. També fixa't com sona @catmusica.cat. I això que dèiem, va ser bressol fa 43 anys, Bucheon, d'una de les arpistes més reconegudes del món. Fixa't com sona.

0: Què bé que passa aquesta andalusa, la número 5 de les danses espanyoles, Opus 37 d'Enric Granados, amb l'arpista sud-coreana d'adopció holandesa Lavinia Meyer, acompanyada pel bandoneonista Karel Krajenov, versió alternativa d'una de les peces per piano més icòniques de la música catalana i espanyola. Meyer va néixer a Corea del Sud, però una família holandesa es veu que la va adoptar quan tenia tan sols 2 anys. La nena es veu que ja de ben petita manifestava un do especial per la música, especialment l'arpa, que va descobrir inesperadament des del Conservatori d'Utrecht amb només 11 anys. Lavinia ha estat l'única artista clàssica a entrar al top 10, al top 10, no, de les llistes d'àlbums de rock als Països Baixos amb 3 discos consecutius. Tot un mèrit.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem a Busan, a Corea del Sud, a les 9 i un minut d'aquest darrer de mes. Exactament, a punt d'escoltar qui endevinarà aquesta música. Serà de Sant Pere de Ribes? Carme, mullallo.
2: Bueno, sí, mullallo. Ai, Xavier. Mira, aquesta cançó m'agrada moltíssim. És d'abans del meu temps, ja.
0: La que hem sempre d'endevinar o la que hem escoltat?
2: Aquesta, oi? O no?
0: O sigui, la que havíem...
2: Sobre l'arc iris.
0: Ah, molt bé. Aquesta.
2: Sí. Sí.
0: I qui la canta? No. Com se diu? Algú que s'hi acosti?
2: Sobre l'arc iris, no?
0: Molt bé. Over the rainbow.
2: Ho cantava el rei.
0: Molt bé.
2: La Judy Garland la va fer famosa. Exacte. Amb la pel·lícula...
0: Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow. Aquesta...
2: Tu saps anglès, fes-ho tu, que
0: aquesta,
2: jo no sé d'anglès.
0: No, però va per aquí, perquè és una barreja d'aquesta i el What a Wonderful World. Molt bé, molt bé, molt bé. És una barreja de totes dues.
2: Sí, bueno, mira. Com que ja saps que us escolto sempre...
0: Escolta'm, avui hi ha 3 Carmes, heu trucat.
2: Sí, noi? Sí, sí, sí.
0: Ha anat així, això.
2: Va així, això. Mira, vols que et digui, puc dir una cosa?
0: I tant.
2: Que m'alegra de sentir-te tan cofoi.
0: Ah, mira, mira.
2: Sí, vol dir que tot va bé.
0: Molt bé, sí, sí, de moment sí, de moment sí. Doncs igualment, gràcies. Igualment, és de teves amigues, eh? Carme, enhorabona, vés-te pensant la dedicatòria.
2: D'acord, ja la tinc pensada, ja.
0: Val. Que vagi
2: una abraçada.
0: D'acord, adéu-siau.
2: Bona nit.

Avui acabarem a Hawaii i ho farem doncs amb Israel Kamanamimo, un nom una mica difícil de pronunciar, i aquesta peça que doncs ho va petar de manera també sorprenent, perquè quan ho expliquem és aquelles coses que dius, fixa't ben bé que no, les coses no són mai com semblen. I què farem ara? Doncs marxarem de Bucheon, Corea del Sud, via Pacífic, cap a una de les illes més al sud del continent asiàtic. Marxem a Singapur, coberta de vegetació en un 47%. Una llei obliga els nous edificis a compensar la vegetació que s'elimini. Si es treu zona verda, es veu que l'han d'incorporar en vertical a l'estructura de l'edifici i amb un codi civil pràcticament obsessiu amb la neteja. Per exemple, hi està prohibida d'entrada el xiclet des de 1992. O sigui, no sé com ho deuen controlar, això. Si potser et veuen menjant de xiclet, però no, aquí no, potser és aquí no. Hi ha mai ningú caminant que controli les coses. No sé si hi ha algú que hi hagi estat això i que s'hagi trobat amb alguna anècdota relacionada amb el xiclet. Parlem de Singapur, eh? A Singapur, el 2017, hi va néixer una jove joia del violí. Va guanyar diversos guardons a edats ben prematures. Fixa't com sona.

acaba així una mica brusc, perquè segurament hi ha una continuïtat. Però ens hem delectat amb aquest Butterfly Lovers Violin Concerto o concert per a violí dels amants Papallona, també Liang Zhu, del 59, i de Chenggang i He Zhanzhao, quan eren estudiants al Conservatori de Xangai. Adapta una de les llengües folklòriques més antigues de la Xina, la de la noia que es disfressa d'home per estudiar a la ciutat on coneix Liang Shanbo i allò que passa. S'enamoren. Però el pare de Zhu la força a casar-se amb un millor partit, un home ric d'una família poderosa. Total, cors trencats, lament de violí, ara de la jove de 19 anys, Chloe Clua, i els toca des dels 4 anys i fins a l'11. Aquest és un cas que, si el voleu veure en vídeo, es diu Chloe Clua. Toca el violí de tal manera que ja va guanyar el seu primer concurs internacional interpretant L'hivern de Vivaldi, i el teniu a les xarxes. Aquest és el moment.

0: La ràdio és un mitjà fascinant que té la força de crear imatges mentals, però en aquest cas no n'hi ha prou. Cal la imatge d'aquesta jove, Chloe Kua, tocant el violí de l'hivern de Vivaldi, veient-la envoltada de l'orquestra i ella amb 11 anys interpretant amb aquest mestratge. Realment interessant. Ara té 19 anys i ho està petant a les xarxes amb vídeos que acumulen centenars de milers de visualitzacions.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I final de ruta, avui, en un dels grans paradisos del planeta. Ens anarem a Hawaii. Hi heu estat? Què tal? S'ho val? Ben segur, no? Només pel contrast exòtic del que suposa tanta distància, amb una localització única, el grup d'illes més aïllat del planeta, amb una flora i fauna úniques, el punt de terra ferma més proper als Estats Units, on pertany, com a 50è estat, és a més de 3.800 quilòmetres. Fins que va ser annexionat, Hawaii era un país independent amb la seva pròpia llengua i cultura, que ara actualment està en progressiva decadència. I recordem que la darrera monarca del regne de Hawaii va ser una dona, la reina Liliuokalani, i, curiositat, l'alfabet hawaià és un dels més curts del món. Quantes lletres, diríeu? 12. Ho sabia bé l'autor d'aquesta creació popular, amb ukelele, nascut aquí el 1959. Fixa't com sona.

0: Aquesta gent que acompanyava al final de la cançó és del videoclip quan llencen les cendres d'Israel Kamakowiro al mar. En algun lloc sota l'arc de Sant Martí i quin món meravellós, popularitzades per Judy Garland i Louis Armstrong, mixturades exitosament per Israel, cantant hawaià que va compondre i gravar aquest popurri en una sola nit d'inspiració. I fixa't el que són les coses, que no va assolir l'èxit fins a 10 anys després de la seva mort, als 38 anys, i degut a problemes derivats de l'obesitat mòrbida. A les illes de Hawaii era afectuosament anomenat Brada Is, o Is, una mena de gegant plàcid. Israel, a través de les lletres, va ser també un activista pels drets i la cultura del poble nadiu hawaià. Camí de 2:15 de 10, arriba...
1: La cirereta del

0: l'altra Caterina de Lió. Avui ens fa especial il·lusió saludar un arpista de referència. Avui que hem escoltat diverses peces amb aquest instrument i la cirereta doncs, serà l'Anna Migó, que torna amb Sang de Dona, un projecte que parteix de la música tradicional catalana i que revisa el paper i la representació de les dones en aquest repertori. Anna, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bona nit, Xavier, gràcies.
0: Què té l'arpa que agradi tant?
1: Sí, això també m'ho pregunto jo a vegades, no? Però és un instrument, no ho sé, molt, molt antic i que ha arribat als nostres dies quasi, bueno, intacte, quasi, quasi, més o menys, per dir-ho d'alguna manera. Té algunes coses noves, però és molt orgànic i té el so, aquesta vibració del so que dura tant. Jo crec que això és el que toca més a les persones que l'escolten, no?
0: És parent de la lira, no?
1: Sí, exacte. Sí, una lira no té una caixa de ressonància tan gran, amb el que el so és molt més petitet, no? Però sí, en el fons, tots aquests instruments doncs venen tots del mateix lloc, de fet, de Mesopotàmia i l'altra banda del Mediterrani.
0: Clar, estirar els fils, no? I generar so. No?
1: Sí,
0: tensar
1: exacte.
0: Bé, com un arc, no? Ben tensat.
1: Exacte.
0: Quantes cordes té un arpa?
1: Mira, depèn. Una arpa petiteta en podria tenir... Bueno, pots tenir-les de qualsevol cordes, però un és 20, 17, 15, 27... La meva en té 38 i 36, perquè en tinc dues, i les grans, les que solem veure als escenaris amb música clàssica, en tenen entre 44 i 47. Llavors, bé, sí, n'hi ha de molts tipus, diguéssim.
0: I quan es va enamorar de l'arpa l'Anna Migó?
1: Bé, jo de molt petita. Ja és un instrument que, com molt bé dius, em pica el veus, et desperta una cosa molt especial, no? I sempre va ser un instrument que el portava a dintre, no? Que cada cop que el veia doncs em despertava alguna cosa, no? Ja, en el seu moment no el vaig poder estudiar per diferents circumstàncies, però quan va arribar l'hora i es va tornar a creuar l'arpa pel meu camí, no la vaig deixar escapar.
0: I ara tenen l'oportunitat els oients de veure't amb Sang de Dona. Parla'ns d'aquest projecte.
1: Mira, és un projecte basat en el cançoner popular català que donava i extret les cançons que es feien servir per treballar a les feines del camp i que normalment portaven un missatge social, no? D'alert, d'estar alerta o algun missatge important, no? En el cas de Sang de Dona, tots són protagonistes femenines amb missatges que avui dia encara ens passen i que quan dius que són del cançoner sembla que sigui una cosa molt lluny, no? Però ve a reivindicar això, les cançons que venen amb el llegat femení que ens han transmès les dones amb aquest llegat i que bé, que desperten com una rebel·lió interna de poder defensar el que és la nostra vida, no, en el fons.
0: T'acompanya algú més a l'escena?
1: L'arpa. L'arpa i la veu. Són els dos elements i les històries de les dones que vaig intercalant entre cançó i cançó o també contextualitzar, no? la peça. Pot ser de quin cançoner l'he trobat, com l'he treballat o de quina zona específica és la melodia que es canta, etc etc. Llavors, són aquesta, la combinació de les tres coses, la veu, la música i la història.
0: On el podrem veure?
1: Mira, aquesta setmana, el diumenge, a migdia, si no plou, a dalt al Montsant, a l'ermita de la Mare Déu de Montsant, a Girona la setmana que ve, el divendres, dia 9, després el dia 18 al Teatre Auditori de Riudoms, el 19 a Barcelona, al Centre Cívic Urgell i el 24 d'octubre a Farena, a dalt a les muntanyes de Prades. O sigui, n'hi ha per tots els colors i per tots els tipus de públics. Hi ha gent que li agrada més anar a l'aire lliure, hi ha gent que li agrada més més apropet, amb una esglesieta petita. Jo recomano que es vegin diferents ambients perquè cada cop la música es viu d'una altra manera, també.
0: Narradora nata, arranjaments innovadors d'arpa que acompanyen les seves cançons, que contribueixen a crear una actuació variada, emocionant i sobretot commovedora. Ho diu Rachel Newton, que va ser jurat del Campionat Mundial d'Arpa, que vas guanyar en la darrera edició.
1: Sí, exacte. Vaig guanyar el segon premi, una sorpresa molt, molt gran, que bé, que em va donar una mica d'esperança també en el, en el treballar aquestes cançons, sobretot el cançoner català, que moltes vegades no gosem a cantar prou i que hauríem de preservar molt més el que és la música de casa nostra. I realment, que ho digui una persona com la Rachel, que és una gran arpista a nivell mundial, que entenguessin el que volien dir aquelles cançons sense parlar ni un gra de català, vull dir, és molt, sí, molt commovedor, vaja.
0: És possible guanyar-se la vida amb l'arpa?
1: Jo crec que sí, vaja, jo ho fa i hi ha molta altra gent que també ho fa. No és fàcil perquè ja no és que és l'arpa, quan parlem d'art en general és molt difícil, però bé, et poses els teus límits, et poses les teves prioritats i amb això tires endavant.
0: Torna amb Sang de Dona, un espectacle que voltarà pel país, amb Anna Amigó, i acabarem amb la Dama de Reus. Ens la vols presentar?
1: Sí, mira, la Dama de Reus és una història que jo canto la versió de la Catalunya vella, però heu de saber que a la Catalunya Nova, d'on sóc jo, l'Espluga de Francolí, la banda també del Baix Camp i el Montsant, no es titula la Dama de Reus, es titula la Dama de Granada, perquè els problemes ens agraden ben lluny de casa. La versió que sentireu és d'un recull del Jaume Ayats, que és de Vic, llavors Reus quedava bastant lluny. És una cançó on la venjança no se serveix al final de la història.
0: Anna Amigó, un goig escoltar-te, els millors desitjos i visca la música.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Us esperem demà.

0: Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
1: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz. Una selecció de Pilar Subirà.
5: Bona nit. El pianista i compositor Josh Stradling porta l'esperit de les grans big bands de la història, les de Count Basie, Buddy Herman, Stan Kenton, Benny Goodman o Louis Belson, a l'orquestra que lidera des del 2010 a la ciutat de Los Angeles. Fusió de passat i present a la Strat Band, que sentirem avui per començar la sessió amb la gravació Nimble Digits. Benvinguts.

Blue Note és aquest tema amb el qual hem començat. Música orquestral de Jeff Stradlin, que posa la seva experiència de més de 40 anys com a orquestrador i arranjador per construir aquest nou projecte orquestral. Aquest altre original de Stradlin és un homenatge a Michael Brecker, Brecker's Sketch.

el Breaker Sketch, a la memòria del saxofonista Michael Breaker. Geoff Stradling donava uns certs aires fusió a aquesta composició que desplega la seva orquestra, la Strat Band.

Hearing Spirit, la música de Miles Davis transformada per Jeff Stradling i la seva big band californiana en aquest homenatge a les col·laboracions que Miles Davis havia fet amb l'orquestrador Gil Evans a principis de la dècada dels 70. És un altre dels temes d'aquesta nova gravació de l'estret band de Jeff Stradling, Nimble Digits. Tal com ha fet Stradling, el compositor alemany Tobias Hoffmann també ha creat la seva pròpia orquestra de jazz a partir d'una llarga experiència com a arranjador i orquestrador. I també ha tancat el 2024 publicant una nova gravació, l'àlbum Innuendo.

Convictions, música del compositor i saxofonista alemany Tobias Hoffmann, pensada per als músics de l'orquestra que ha reunit des de la ciutat de Viena. Hoffmann, que s'ha especialitzat des de fa uns quants anys en la composició per a gran format, aportant elements de la música clàssica centreeuropea al so de la seva Big Band.

Innuendo, intricada composició orquestral de Tobias Hoffman, que dona nom a aquest nou àlbum de l'orquestra de jazz de Tobias Hoffman amb seu a la ciutat de Viena. I la tercera orquestra que sentirem avui la lidera un músic brasiler, Cássio Viana.

l'orquestra de jazz de Cassioviana, des de la costa nord del Pacífic, des de l'estat de Washington, en aquesta trobada del jazz nord-americà i els aires brasilers. Vida és el títol de la segona gravació d'aquesta formació, d'un músic, Cassioviana, que va néixer a Rio de Janeiro i que es va establir el 2009 als Estats Units. L'herència dels grans orquestradors nord-americans és la que Viana ha assimilat per trobar el so de la seva orquestra. Neil Hefti, Sammy Nestico, Bill Holman, Pete Rugolo, d'ells veu aquesta proposta.

Aquest xoro és també un original de Cassio Vianna. El guitarrista Brian Mulroney és un dels puntals d'aquesta banda, amb seu, com us deia, a Tacoma, a l'estat de Washington. Us deixo per tancar amb una altra de les composicions del treball Vida, el nou àlbum de l'orquestra de Cassio Vianna. Aquest tema oníric es diu Mist Like. Demà més. Bona nit.

0: Àrea Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival de Jazz de Cuilly 2026, aquest dissabte, recuperem el concert de la Tractor Orchestra, aquesta banda amb seu a la ciutat de Berna, que proposa un viatge pels ritmes balcànics amb tres vocalistes convidats, Stefan Eicher, Elina Duni i Erika Stucki.

Tot seguit ens acompanyarà el concert per piano en la menor opus 54 de Robert Schumann en la versió del pianista Dino Lipatti i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54 de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipati i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.
1: Nocturn.
2: Us convidem ara a sentir el Requiem en sol menor Cantato Secondo, l'usanza veneziana de Benedetto Marcello, en la versió de diversos solistes vocals, la Testis Chorus i l'Acadèmia de Limusici, sota la direcció de Filippo Maria Bressan.

diversos solistes vocals amb la Testis Chorus i l'Acadèmia degli Musici, sota la direcció de Filippo Maria Bressan, ens han ofert el Requiem en sol menor cantat segons l'usanza veneciana de Benedetto Marcello, obra composta entre els anys 1728 i 1733.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuarem amb la sinfonia número 3, heroica opus 55 de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà l'OBC, dirigida per Lawrence Foster.